0: aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
1: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
0: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis, quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous i els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdugo, que va ser el seu primer disc. Doncs també molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh? Perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

a Coda Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes. Encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres. Doncs això que et deia, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet and Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó, Barcelona, en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el coco, Jordi Busqué, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània és recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

must be an ending to it all. Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Fabra de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermets, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament, és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

no t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara el meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo, ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Mercè, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Quan és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballant.

0: All my loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play with the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè em rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una patxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí, obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Claro, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
1: No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola amigos de Cadena 13,
4: somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
5: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes. Les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea i es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria ara aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots, en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

Calm the rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú.

0: es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

Night, Drown All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer. Encara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes.

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Bueno, pues para disfrutar del espectáculo de forma segura, hay diferentes opciones. Ya luego comentaré las que no, las que ya he visto alguna vez por ahí en algún eclipse parcial anterior y no se pueden utilizar. El método más conocido son las gafas con filtro solar, certificadas según pues la norma ISO 123.12/2. También se pueden utilizar medios de observación indirecta como telescopios, también evidentemente equipados con filtros solares adecuadas, o un método más sencillo que se llama pinhole, que al final es una chorrada, es un agujero que se hace en una caja de cartón y la sombra se proyecta sobre una superficie, con lo cual hacemos pasar el poquito de radiación solar y lo que vemos a través de ese agujero es, digamos, pues como la sombra del sol y la luna, y entonces veríamos pues proyectada el eclipse sobre una superficie, haciendo pues ese, atravesar la luz por ese agujero. ¿Cuáles son los métodos no seguros que hay que evitar? Y ya te digo que esto lo he visto. Gafas de sol. Evidentemente, las gafas de sol tú no puedes mirar directamente.
1: Bajo ningún tipo de gafa de sol.
0: Nada.
1: Ninguna.
0: Nada. Tampoco. Yo recuerdo haber visto gente con los negativos de las fotografías. Ahora ya no se usan, pero antiguamente las cámaras analógicas.
1: ¿No? Exacto, lo del carrete.
0: Lo del carrete no se pueden. Radiografías también había visto observar. Tampoco se puede. Gafas de soldador. Sí, porque creo que cumplen la norma, pero vamos, eso, a evitar todo lo que no sea una manera segura de observar el eclipse.
1: Ante ese tipo de gafas de soldador que decías o cualquier otro material que puede utilizarse, ante cualquier duda, mejor preguntar a un experto y salir de dudas. La seguridad ante todo.
0: Eso es.
1: Y siguiendo con este punto, ¿qué pasa si usamos prismáticos o telescopios?
0: Bueno, pues todavía más peligroso, sobre todo si no utilizamos filtros solares específicos. Pues claro, hemos de pensar que los telescopios o los prismáticos nos acercan todavía más eso y concentran la radiación en un solo punto, con lo cual todavía más peligroso. Aquí podemos achicharrarnos la retina, pero totalmente, con lo cual evidentemente seguro que hay pues entidades de estas dedicadas a la astronomía y tal, que harán observaciones, pues esta gente cogerá aparatos totalmente preparados y hacer una observación con ellos, pues sería muy recomendable, pero nosotros desde casa, evidentemente, si no disponemos de filtros y tal, no usar ni microscopios, ni prismáticos, ni nada similar.
1: Una pregunta muy interesante, Carlos, que te quiero hacer es si los animales reaccionan al eclipse.
0: A ver, sí reaccionan, evidentemente no en las zonas donde no sea la totalidad, ¿vale? Y además, hemos de tener en cuenta que van a ser muy poquitos minutos, pero sí reaccionan. Hay animales, por ejemplo, algunas aves regresan a los nidos, ciertos insectos comienzan pues su actividad nocturna y muchos animales pues se comportan de alguna manera como si estuviese anocheciendo. Con lo cual, sí reaccionan. Lo que pasa es que, claro, nosotros aquí en San Andreu no lo vamos a poder comprobar porque, ya digo, aquí no podremos observarlo de forma total. Y, Alan, para terminar un poquito con el programa, creo que hemos dado pues suficiente información, creo que ha quedado claro, pero ¿qué consejo nos darías o darías a la gente que quiera disfrutar de este eclipse?
1: Pues en base a todo lo que hemos explicado, bueno, pues resumiéndolo muy fácil, planificar con antelación, ¿de acuerdo? Elegir bien el lugar allá donde queremos ir, disponer, evidentemente, lo que vamos a decir, de gafas homologadas, consultar, por supuesto, la meteorología, pero sobre todo también dedicar unos minutos a disfrutar de una experiencia que para muchas personas será única en su vida. Dejemos aparcado el teléfono, grabar, cámaras de fotos, móviles, fuera.
0: Sacarán gente dedicada, sacará sí. 50.000 fotos mucho mejores que las nuestras.
1: Por supuesto.
0: Con unos medios increíbles, con lo cual, si alguien se desplaza a ver el eclipse, que disfrute.
1: Que disfrute y se
0: que disfrute la observación. Que se empape del ambiente, que lo viva, que
1: es
0: lo
1: algo,
0: viva en definitiva.
1: Es algo único, exacto, y nunca mejor dicho.
0: Que no vamos a volver a ver nosotros. Con lo cual, disfrutar de ello, tomarse esos minutos de relajación, de observar el cielo, de ver el eclipse.
2: Carlos Lara i Elena Alguacil, de Companys del programa Lleu Veu Truena de Ràdio Sant Andreu, explicant el per què es produeix aquest eclipsi total solar i com el podrem observar. Recomanacions per observar-lo i, sobretot, en quines condicions el veurem a Sant Andreu de la Barca. De fet, a Sant Andreu de la Barca no el veurem al 100%, com dèiem, sinó que es veurà al 100%, per exemple, amb terres de l'Ebre. Les ulleres d'observació han d'incorporar obligatòriament el marcatge CE de la Comunitat Europea, el compliment de la norma ISO 12312-2, la identificació del fabricant o importador, i han d'estar en perfecte estat, sense ratllades ni desperfectes. La Generalitat recomana adquirir-les únicament en establiments especialitzats i també de confiança. Hem preguntat també a Sant Andreu de la Barca, als santandreuencs i les santandreuenques, què opinen d'aquest eclipsi total solar, si el veuran o no el veuran, o si els desperta curiositat. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: El pròxim 12 d'agost el cel ens regalarà un dels fenòmens astronòmics més esperats de l'estiu, un eclipsi solar que també es podrà observar des de casa nostra, sempre amb la protecció adequada, clar. Però la gent de Sant Andreu de la Barca ho sap? Tenen previst veure'l? Sortim al carrer per descobrir-ho.
4: Doncs m'acabo d'enterar ara mateix, no tenia ni idea.
3: No tenies ni idea? I ara que ho saps, t'agradaria veure'l?
4: Home, sí, si estic per aquí no sé on es pot veure, però sí, m'agradaria anar-hi.
3: Doncs aquí a Sant Andreu es podrà veure parcialment. Parcialment vol dir, no t'imagines que es vegi la meitat, es veurà el 98%, o sigui que es veurà bastant bé.
4: Ah, bueno, doncs sabent que es veurà bastant bé, doncs potser sí que m'apropo on vagi la gent. Imagino que hi haurà alguna activitat per anar a veure'l, o hi haurà algun punt específic on es veurà millor.
3: Aquí a Sant Andreu, en principi, no hi haurà cap organització sobre el tema de l'eclipse solar. Això sí, hi ha les recomanacions de portar ulleres, te les coneixes?
4: Sí, el típic de portar ulleres per no quedar-te sec, i poca cosa més si no mira directament cap al lloc de l'eclipse.
3: Serà el 12 d'agost, cap a les 8 i pico, 8:45. Tens, ara que ho saps, pensat sortir a veure'l o et passarà desapercebut?
4: Doncs potser li dic a la meva companya de pis i alguns amics d'anar a veure'l allà, on sigui.
3: Has vist mai un eclipse solar en directe?
4: Crec que sí, però ara mateix no recordo on, però sí, quan el típic dia que hi ha eclipse, alguna vegada sí que he estat per allà.
3: Creus que és un esdeveniment especial o és una cosa que tampoc li dones gaire importància?
4: Home, és una cosa que si et pilla el lloc i tens l'oportunitat de veure, està guai, però tampoc vaig, no soc gran expert, no vaig buscant els eclipses allà on siguin, ni tinc les dates marcades.
3: L'eclipse solar es podrà veure al 100% de la seva totalitat en determinades zones de la península Ibèrica, per exemple, a Tarragona, es podrà veure al 100%. Sabent aquesta informació, t'agradaria desplaçar-te per veure el 100%, que vol dir que hi haurà foscor absoluta?
4: Home, estaria bé, però potser aquell dia no sé ni què estaré fent. Si en carta hi puc anar, hi aniré, i si no, doncs el veuré per aquí, pel poble, que és més còmode.
3: Hi ha qui diu que els eclipses solars els impressionen, o fins i tot els hi fa respecte. A tu què transmet un eclipse solar? Et fa por? Et fa curiositat?
4: No, por no. Al final, si és foscor, és una mica d'oscuritat, no fa por. El que sí que em genera una mica d'incertesa de saber com és, perquè mai he estat en un que jo tingui ara plena consciència.
3: També és important que si t'oblides i després et pilla pel carrer passejant, no miris directament al sol, perquè et pots quedar sec, ho saps, no?
4: Ja apuntaré el 12 d'agost per mirar cap a terra només.
3: Creus que la gent avui en dia continua interessant-se per fenòmens astronòmics com aquest? O amb el mòbil jo ho veiem tot i la gent passa i diu, mira, jo ho veuré després resumit per TikTok?
4: Jo crec que a la gent li interessa estar-hi per fer la típica foto, el típic vídeo i ja està, per fer una mica de posto i dir, hòsties, vaig estar-hi, però al final després ho podem veure repetit.
3: Llavors tu què faràs?
4: Intentaré veure'l, i si no, doncs el veuré repetit.
3: Sabies que aquest 12 d'agost hi haurà eclipse solar visible a Catalunya?
5: Sí, ho he vist a alguna xarxa social, TikTok, Instagram.
3: Tens pensat sortir a veure'l?
5: No, perquè no tinc ulleres.
3: I no les aconseguiràs?
5: Hòstia, és que no sé, no crec que les compri.
3: Aquí a Sant Andreu de la Barca es veurà parcial, però parcial vol dir el 98%, o sigui que si estàs per aquí passejant, per nassos el veuràs.
5: Bueno, sí, llavors suposo que sí, no sé quina hora és, igualment no m'he informat molt, només sé que hi haurà eclipse i prou més.
3: És a les 8:30 del vespre.
5: Bueno, pues no sé què estaré fent aquell dia, la veritat que no tenia previst.
3: Has vist mai un eclipse solar en directe?
5: No ho sé, si ho he vist no ho recordo.
3: Si en el cas de que tenim i t'engresquis, el veuries? Com ho faries? O on t'agradaria veure'l?
5: Pues he vist que a un supermercat venen unes ulleres per 2 euros, el que fa és que em fa molta banda anar cap allà, i he vist que Montjuïc obre les portes per anar a veure'l, llavors, bueno, si no tinc res a fer, doncs potser hi vaig.
3: L'única zona de Catalunya on es veurà 100%, és a dir, que es quedarà tot completament fosc, és a la zona de Tarragona. Tens pensat potser el millor desplaçar-te cap allà a veure'l?
6: No.
3: És el dia 12, és entre setmana, això sí, eh?
6: Bueno, jo estic de vacances, però és igual, no crec que vagi per un eclipsi. La veritat és que no és una cosa que m'apassioni, eh?
3: Saps els riscos que comporta mirar directament al sol?
6: Sí, home, per això es venen les ulleres, sí, no... És el que et dic, no és una cosa que m'apassioni, llavors no és que no m'he informat molt.
3: Et fa respecte, et fa curiositat, et fa por, indiferència?
6: És bastanta indiferència, bueno, és una cosa curiosa, no?, graciosa, però és el que et dic, bastanta indiferència.
3: Ja creus que la gent avui en dia encara continua interessant-se per fenòmens astronòmics com aquests, o amb el mòbil, com que ja ho veiem tot, o com comentes, dius, bueno, si el veig bé i si no, el veuré per TikTok?
6: Jo crec que és el que tu dius, eh? O sigui, hi ha gent que sí. Jo crec que si t'apassiones una cosa que dius, ostres, fa gràcia veure-la, inclús hi ha gent que porta esperança que poso molt de temps, però és el que tu dius, com hi ha molta gent que està en les xarxes socials que deia, si no ho veus en directe, ho veuràs 5 minuts després. Jo crec que perd la gràcia de l'espontaneitat del moment. Llavors, bueno, jo crec que faré com el que deies ara. Si no ho veig en directe, ho veuré després per les xarxes socials.
3: Important que si et pilla al carrer no miris al sol, eh?
6: Exacte. Bueno, si no, pues...
3: Si no et quedaràs sec.
6: Exacte.
3: Sabia vostè que aquest 12 d'agost hi haurà un eclipsi solar a Catalunya?
7: Sí, estem molt engrescats amb aquest tema a casa, sí.
3: Tens pensat sortir a veure'l o et passarà una miqueta desapercebut? Tens algun plan?
7: Per sort, tinc la sort de que estigui jo a la Costa Daurada i sembla ser que és un dels llocs on es podrà veure amb molta facilitat i en molts llocs. Per tant, sí, estem posadíssims en aquest tema.
3: Has vist alguna vegada algun eclipsi?
7: Sí, si no recordo malament, bueno, el darrer que va ser el 1980, exactament ara no me'n recordo, i em va impactar molt.
3: Com va ser l'experiència?
7: Doncs l'experiència va ser molt... De fet, va ser molt engrescadora perquè jo recordo que estàvem... Crec que fèiem l'educació primària i es va parlar molt d'aquest fenomen i recordo doncs, que ens donaven instruccions per les ulleres i tot això. El mateix que passa ara, però... de fa uns quants anys, bastants. Jo diria que fa 30 anys, però no et sabria dir la data exacta.
3: Llavors m'imagino que saps que no es pot mirar directament al sol, que necessites ulleres. Tens ja les ulleres? Com funciona això?
7: Efectivament. Sí, tenim les ulleres al nostre municipi de la Costa Daurada, on estiuegem, a Coma-ruga, concretament. Van estar donant gratuïtament ulleres de sol, perquè el Vendrell és un dels llocs on es veurà bastant bé. Però no vaig poder baixar i una cosina nostra s'ha encarregat de comprar-ho. I realment és que, primer de tot, val la pena, perquè així és una visió més bona, així és com ho vaig veure fa tants anys. I en segon lloc, segons han dit els experts, és perillós mirar directament perquè et pot fer malbé la vista.
2: Sigui per curiositat, per passió per l'astronomia o simplement per gaudir d'un moment únic, el 12 d'agost molts miraran cap al cel. Recordeu, això sí, que un eclipsi solar només s'ha d'observar amb ulleres homologades o sistemes de protecció adequats.
8: Important per veure aquest eclipsi és portar doncs, ulleres homologades. No s'han d'utilitzar ni ulleres de sol convencionals, ni radiografies, ni vidres fumats, ni CDs o qualsevol altre sistema casolà per observar l'eclipsi. Igualment està totalment desaconsellat mirar el sol amb prismàtics, telescopis, càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils si aquests no disposen d'un filtre solar homologat situat davant de l'objectiu, ja que poden provocar lesions irreversibles a la retina. Per tant, si voleu observar aquest eclipsi solar del dia 12 d'agost, ho heu de fer-ho amb condicions, portar aquestes ulleres homologades. Hem parlat de quines són aquestes ulleres homologades. L'eclipsi solar del 12 d'agost començarà a les 7:34, assolirà el màxim d'ocultació a les 8:29 i el sol es pondrà a les 8:55. A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, l'eclipsi no arribarà a completar-se visualment perquè la posta del sol s'avançarà al final del fenomen. Sí que es podrà observar, com dèiem, des de les Terres de l'Ebre.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
8: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
8: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
10: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
8: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
10: Bueno, de manera sempre molt diverses. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
8: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
10: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
8: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
10: No, totalment.
8: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
10: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de la gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
8: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
10: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat, i que els joves agafin la Festa Major amb moltes ganes.
8: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
10: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups, i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
8: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre a la matinada del 5 al 6 no veurem els resultats,
10: no.
8: Perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
10: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
8: No, no, ja veus, estan treballats, eh?
10: Sí, sí, sí.
8: Es nota que darrere hi ha una feina.
10: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
8: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
10: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer cop la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'esplanada del mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
8: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
10: Uh-huh.
8: 3 edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
10: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no? Que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
8: Serà doncs la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
10: sí,
8: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no? Que són ja tradicionals.
10: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
8: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
10: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin a aquests temes.
8: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
10: Sí, també el tornem a portar perquè és una proposta doncs també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
8: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
10: Sí.
8: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
10: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
8: I gent molt jove, més, eh?
10: Sí,
8: sí,
10: gent, sí,
8: molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
10: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves doncs, com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
8: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
10: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes, doncs, gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
8: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que, pel que fa a les activitats joves, s'avancen una setmana. 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
10: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
8: Que vagi molt bé, gràcies.
10: Moltíssimes gràcies.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
8: I una de les activitats de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca que no poden faltar mai és la gincana nocturna. Enguany, la gincana nocturna arriba a la seva 31a edició. L'any passat, per celebrar els 30 anys, es va realitzar un reportatge on diversos testimonis recordaven els 30 anys de la gincana nocturna.

0: Bé, més que jo estar als inicis, vaig estar a l'inici, d'acord? Això ho vam crear un grup de, en aquella època, joves, estem parlant de fa 33 anys, era l'estiu del 92, jo tot just havia acabat d'aterrar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Jo me'n recordo sempre de primera, no?, que ens van juntar a les 4 del matí a la banda de l'emissora de ràdio de Sant Andreu, que estava allà a la sala polivalent, una taula, samarretes, tothom pintant-se el dibuix que volia, pensant el títol del seu equip i escrivint-lo. L'únic que van demanar era portar una síndria. Pues, com va ser? Pues anem a agafar la síndria més gran.
0: La cua més llarga de roba per part dels participants i, evidentment, la gent, amb la intenció de guanyar equips punts, doncs és capaç de deixar allà la camisa, els pantalons, les calces, els calçotets i els sostenidors.
2: Era una tirolina que es feia des del campanar, val, amb una corda lligada en un pàtrol, i allà baixaven participants. Una altra prova que recordo era passar la palanca amb una safata plena de gots d'aigua. Una altra era netejar vidres de cotxes a plena nit, a les 5, a les 6 o a les 7, quan trobessis algú. Jo me'n recordo, com a anècdota, sempre ho expliquem al nostre grup, que ens va tocar, vam tenir la sort, o no, també ens va tocar un autocar, i vam tenir que netejar la vida d'un autocar.
0: O fer un forat al Palau perquè la gent busqués amb un fotiment de fang doncs, coses que teníem amagades.
3: Creuar la piscina amb una corda als peus i una altra per dalt.
4: Ens ficaven a dintre d'una tenda de campanya i ens havien de posar tots els mitjons que hi havia. Però clar, potser era una tenda d'una persona i hi havia allà 6 persones allà, tothom ficant-se. Era un embolic molt bèstia.
2: Bé, la meva participació a la gincama doncs, va ser participant al principi, en els dos primers anys, que eren grups de 4. Després vaig estar un parell d'anys fent de controls també, i llavors, bueno, al passar a treballar a l'Ajuntament, doncs, se'm va encarregar de portar jo la gincama com a organitzador i vaig estar doncs, 10 o 12 anys portant la gincama com a organitzador.
5: Yo lo que hacía era ir con mis primos mayores y entonces me agrupaba a su grupo de amigos. Es muy distinto cuando lo vives desde lo que es tú como participante a cómo lo vives como cuando eres control.
6: La meva vinculació amb la gincana és des de la primera edició, o sigui, la primera edició de la gincana nocturna, i vaig participar. Recordo que va ser una experiència molt gratificant. Llavors no havia ni tema de gincana, ni disfresses, ni carros tampoc de la gincana, i eren proves que es feien per primera vegada, a més per la nit, durant tot el poble, tot el recorregut que feien per la ciutat, i va ser una experiència molt gratificant. No sabíem que era una gincana nocturna, ens va agradar molt, i bé, amb els meus amics vam apuntar-nos a la segona, a la tercera i a la quarta.
1: Ja quan portava 18 gincames així fetes és quan ja vaig passar a fer de control una miqueta, perquè al final els grups ja no aconsegueixes fer-los, i bueno, dius, ja que he participat i m'ho he passat molt bé, em dedico a fer també de control, que també realment tu passes molt bé, però que molt bé.
4: Tot això comença uns dies abans ja, perquè hem de fer primer repàs de tot el material cargat de l'any anterior, veure el que necessitarem, fer un recordatori de tants pans, tantes botifarres, tant carbó, tot el que cal. Després, el dia de la gincana, pròpiament dit, aquell dia quedem molt aviat, quedem potser a les 4 de la matinada o a 4 o 5. És una estona que és bastant entretinguda i que has de tenir tot preparat perquè a la que sigui l'hora de començar a servir puguem pam, pam, pam, molt, molt ràpid. I que estigui, o sigui, que tinguem totes les botifarres ja fetes.
7: És divertido ver cómo vienen los grupos, es divertido ver cómo se esfuerzan en hacer la gincana, cómo están, cuando se les estás explicando, están súper atentos, quieren hacerla perfecto. También es divertido cómo vienen y te empiezan a dar sobornos. Y es muy divertido. Desde la parte de la organización, a mí me parece que es mucho más divertido que hacer la gincana.
8: El tema de los trambolics vino ya bastante tarde, realmente. A lo mejor fue 2011 o 2012 cuando ya empezamos a mantener el nombre. Esta va a ser la 21ª edición, si no me equivoco. Empezamos en la décima, en el décimo aniversario. Y con el tema de la pandemia que hubo los dos años de parón y tal, pues eso, 21ª edición. Yo creo que al final también somos gente del pueblo, prácticamente todos. Pero creo que lo que destacamos es eso, es de seguir año tras año ahí picando piedra e intentando también llevar buen rollo.
9: Vam ser possiblement
1: dels primers o els primers de que vam aportar carro a la gincana, no? Era una mica per portar roba o portar material, no? I de comptes de portar una motxilla era molt més còmode per veure carros, no?
9: Cuando cumplimos 16, os apuntamos por primera vez a la gincana. Y desde entonces creo que hicimos todas las ediciones, menos un año que perdimos el papel y entonces no pudimos terminarla, no teníamos plaza. Y ese año la hicimos con el grupo de Enchufaos, que también es otro grupo mítico. Y bueno, al final llevamos desde los 16 haciéndola. Yo ahora mismo tengo 27, entonces llevamos bastantes ediciones repitiendo un año tras otro.
10: El nostre grup sempre hem volgut no anar a guanyar, sinó passar-nos-ho, imagino com molts grups, però passar-nos-ho molt bé. Sí que volem fer pòdium sempre i tenim aquesta cosa d'anar a por todas.
11: Jo crec que los Pickers ens hem diferenciat per diverses coses. La primera ha estat per sempre intentar portar un carro xulo i d'altra banda, també la nostra competitivitat sana. És a dir, nosaltres no se'ns han caigut mai els anells d'anar a aplaudir quan baixaven de l'escenari l'Esquadrón d'en Simón, el Team del Peluquín, Los Antes Muerta. Aleshores, penso que això ens ha caracteritzat i ha fet un grup de rivals de Gincama que érem rivals i érem també companys.
12: Nuestro grupo tiene una historia, nuestro nombre de grupo, que es muy divertida. Se llama No soy el stripper. No es un juego de palabras tan divertido como otros, pero es lo que nos dijo un policía al abrirnos la puerta de casa un día que hacíamos mucho ruido en una fiesta en casa. Y un amigo chilló, ¡el stripper! Y lo primero que nos dijo el policía fue, primero de todo, no soy el stripper. Así que así nació un poco. Después de ese verano ya sabíamos que íbamos a ser No soy el stripper.
13: Como grupo, lo que aporta la gincana es una frescura, una diversión y sobre todo contenido, porque nos encanta hacer contenido en nuestras redes sociales y también ser reconocidos por los demás.
14: Somos un grupo que vale como para un roto o para un descosido, ¿no? En un momento en el que un control te dice, de este punto último depende la puntuación final, entretenernos, ¿no? Y igual una persona te puede hacer un castell porque somos todos castellers, o otra se puede mojar y puede hacerte un baile sexy con jabón, o de repente te encuentras a otro que está cogiendo con la boca al vuelo un flan. Cuando ingresas en Misa y Repicando, la primera pregunta que te hacen es, ¿estás dispuesto a darlo todo, incluso dejarte una pierna, como pasó con Gemma un año, por el camino para subir al escenario a recoger un premio? Y todos han contestado que sí. Entonces, pues, evidentemente, venimos a darlo todo.
15: Nosaltres esperem fer pòdium un altre cop com l'any passat. L'any passat va ser com una mica en plan por los pelos, no? A la tercera va la vencida. Però sí, sí, esperem tornar a fer pòdium i aviam si tornem a fer una altra victòria. Però bueno, venim a tope, amb forces, donant-li una volta al tema aquest dels videojocs, que a mi m'està costant una mica. Però a tope, amb moltes ganes.
16: Nosaltres potser no érem dels més originals a l'hora de fer un carro o de fer un tema, tot i que recordo un dels temes que va ser el Chiringuito de Juan Andrés, que jo crec que aquí ens mereixíem algú més. Després ho donaven totes les proves. Per nosaltres el tema de les proves, poder acabar tota la gincama, que en el moment que vam començar és quan la gincama, els grups no finalitzaven totes les proves, i llavors s'anaven aplicant, diguéssim, diferents canvis perquè es potenciés el fet d'acabar les proves. Nosaltres érem dels pocs grups que ho acabàvem, i després, amb el temps, ja anàvem a buscar la nota. Enteníem que buscaven els controls, enteníem que el show formava part també de cada prova i, evidentment, ens vam anar adaptant, renunciant potser al premi del carro o de la creativitat o originalitat, doncs perquè hi havia altres grups que ens passaven la mà per la cara.
8: Nosotros, el entorno nuestro, siempre, tanto en el Team del Peluquín como de los grupos anteriores al Team del Peluquín, siempre hemos ido por el carro. Nosotros lo que nos ha gustado, nuestro referente era el grupo de los Oblego y compañía, que hacían aquellos carros tan grandes, y nosotros el referente era ese y queríamos un poco ir a por ese tema.
17: Yo he crecido desde pequeñita viviendo las carrozas de la Team del Peluquín. Es innegable para mí. Eran prácticamente familia mía y son los que siempre se han merecido ganar.
18: Nosotros vamos a estar con 5 años que no vamos a acabar sin cama.
8: I de cop i volta, un any, ens van donar, no sé si una menció, perquè la vam acabar i vam quedar com segons o tercers, o per punts així, i ens van donar una menció i vam dir, hòstia, pues, igual podem fer alguna cosa.
18: Pues como Borracha Estelionatet es la primera vez que participamos, y sí que es verdad que el año pasado quisimos apuntarnos, lo que pasa que al final no sabíamos cómo funcionaba todo y no pudimos, y se nos echó el tiempo encima y no pudimos apuntarnos, pero este año nos hemos apuntado y es la primera vez que participamos. Pues en un principio la encaramos con mucha ilusión, porque como es la primera vez que la hacemos, la encaramos con mucha ilusión porque es algo diferente que nunca la mayoría del grupo no la habíamos hecho, y en un principio no vamos a ganar, vamos a intentar hacer todas las pruebas.
19: Yo creo que lo que ha hecho especial a Escuadrón Don Simón es la competitividad. Ningún grupo era competitivo. O sea, sí que había buenos grupos, no, pero ninguno tenía la actitud de salir a ganar a toda costa la gincana. Fuimos el primer grupo en tener un nombre, hasta que nosotros no decidimos poner un nombre cada año. No, los grupos cada año cambiaban y hacían un nombre acorde al tema. Y fuimos el primer grupo en tener un nombre, los primeros en tener Instagram, que para ser nosotros los que no somos grandes amigos de la tecnología, fuimos los que introdujimos las estrellas. De cada estrella que cada gincana que ganábamos nos poníamos una estrella en el pecho. Nos gustaba ser competitivos y a todos los niveles, dentro de la gincana, antes de que empiece y cuando ha acabado.
15: Jo penso que és una cosa que uneix a tot el jovent. I com és una activitat molt àmplia, o sigui, en el sentit de que hi ha persones que es poden dedicar a fer disfressa, hi ha persones que van dedicar a fer carro, hi ha persones que potser, en plan, jo què sé, fan molt més esport i són superatlètiques, els donen molt bé les coses de resistència. És com que s'ajunten molts factors en una sola nit, i també una mica s'allunya una mica de les festes tradicionals, no? Però que al final és una festa en si mateixa, però no és una festa convencional, és una festa loca.
16: Jo crec que la gincana nocturna és una tradició, i crec que va més enllà d'una tradició, arriba a ser una cultura, i és una cultura de l'entorn juvenil de la ciutat. És a dir, els joves s'identifiquen com a santandreuencs i santandreuenques perquè molts d'ells participen en la gincana, o perquè tenen aquesta activitat com a fet diferenciador respecte a altres joves d'altres municipis. I, per tant, sembla ser que per poder tenir el carnet de Sant Andreuenc has d'haver participat a la gincana, ja sigui en forma de prova, en forma de fer carro.
1: Una miqueta, és un moment de coses que creus que no faries amb el dia perquè diria que et fotaria en bronca o tindries problemes. Hi ha una miqueta més de llibertat a la gincana, vale? Es té procurar portar-se bé i no liar-la, no? Però és un moment de llibertat. Ho contaré com a anècdota. Fa molts anys, a principis d'anys, hi havia un cantant d'un grup d'aquí de Sant Andreu, no dirà, no, que anava dient, lo bueno de la gincana, siguen pelotas por la calle corriendo y no me dicen nada.
11: Arriba la festa major i sabem que el dissabte està totalment reservat, està blindat, i tothom té claríssim que toca la gincana. Crec que cada any s'ha forjat una mica més com a símbol de Sant Andreu, i jo crec que és algo que tothom té bastant present a la festa major.
6: Que la gincana nocturna, han hagut ajuntaments que han visitat la gincana nocturna perquè han volgut traslladar la gincana al seu poble, a la seva ciutat, i cal dir que no ha tingut èxit. Per què? Perquè és una cosa única de Sant Andreu de la Barca, i que és una cosa que traspassa generacions, no?
9: És com un evento anual, como podrían ser las Navidades, el Carnaval o el Halloween. Pero en este caso nosotros, que no somos muy de salir de fiesta, una actividad que sea lúdica, que nos junte a todos durante un año y que nos haga estar durante una noche a todo el grupo, que durante el año estamos quizá un poco más desvinculados con el trabajo y el día a día, básicamente, creo que lo hace especial y creo que es lo que hace que cada año queramos volver a participar.
2: El voluntariat. La gent que altruistament perd hores de la seva vida per muntar la gincana, per pensar les proves, per estar el dia de la gincana des de les 2 de la matinada fins a les 8 del matí, que són 6 hores, allà passant al final fent de control, després fer la botifarrada, que després que també s'ha de valorar això.
4: Les dels anys 90, com que participava molta gent que eren de la colla de castellers, de la Colla del Diables, o sigui, d'entitats amb les que jo estava vinculada, doncs les vivies amb molta més proximitat amb els participants, perquè, clar, tots eren com si fossin els teus coneguts, no? El curiós és que ara venen els fills dels que van començar i llavors també continues tenint un vincle.
2: Tu podries contratar una empresa, però una empresa no t'ho faria com ho fan ells. Per què? Perquè la gent que està a la gincana porta molts anys fent de control i és gent que s'estima la gincana, que d'això són 30 anys. Es podrien parlar d'una tradició única a Catalunya, que no es fa enlloc més.
7: Jo crec que és perquè és una cosa única, que és una cosa que solo se hace aquí i és un és algo que hace comunidad, hace pueblo, y yo creo que la gente de aquí de San Andreu le gusta por eso.
13: ¿Sabes cuando muchas veces adultos intentan hacerse los guays o los cools haciendo cosas para gente joven y no lo acaban logrando? Creo que eso es lo que quizás ha pasado en otros pueblos o ciudades. Pero en cambio en San Andreu de la Barca la hacemos nosotros, las pruebas las hacemos nosotros. Los hermanos mayores son los que dicen a los pequeños, como mi hermana me decía, qué divertido, voy a hacer la gincana. O sea, es algo guay, no es una fiesta en la que vas arreglado, bebes un poco, bailas un poco, no. Aquí tienes pie a hacer absolutamente todo lo que tú quieras.
6: Lo mío de la gincana nocturna no es el día que fas la gincana nocturna o si reps o no un premi, que això és, evidentment és secundari. I un dels grans valors, jo crec que de la gincana nocturna, és que el premi no és un valor econòmic, és simplement o un diploma acreditatiu i que això doncs, et fa satisfacció rebre'l, no? Una menció. Però sí que de la gincana nocturna el que recordo més, el que és, quan participava, el que m'agrada molt era la preparació.
8: Jo crec que, además de todo el tema de controles, de participantes, del buen rollo, creo que también tiene que ver mucho que la gente del pueblo acepta ese evento como tal, como propio, y aunque no participen, aunque sean vecinos que a las 2 de la mañana están durmiendo, lo respetan y lo apoyan, por así decirlo. Y creo que eso es muy importante para que esto haya llegado a ser lo que es, porque al final yo entiendo que tener a 600, 700 personas corriendo por el pueblo durante toda la noche no sea del gusto de todo el mundo. Pero el llegar a respetarlo y entender que se ha hecho ya una tradición, que es un evento muy importante y que al fin y al cabo es una noche al año, ha hecho que llegue a ser lo que es. Creo que hubo unos años que quizás se fue un poco de las manos el tema de la organización, que fue cuando hubo todo el tema de la acampada aquí fuera y tal. No recuerdo bien los años, pero yo ya estaba trabajando. No nos podemos permitir venir aquí a acampar por las noches. La evolución, evidentemente, pues lejos de ser algo profesional, pero como que se ha ido profesionalizando, ¿no? Hay gente que cuando hablo de, oye, ¿de dónde eres? De Santander de la Barca. Ostras, pues yo he ido a la gincana, he participado con tal grupo, o he ido a seguir, tal. Se nos conoce por eso, que también es bonito.
2: El volumen de personas que participaban i que participa actualment és brutal. En teoria són 8 persones per grup i ens anem gairebé a 800 o 1.000 persones participant en 12-13 proves repartides per tot Sant Andreu durant tota la nit.
20: S'ha hagut d'anar ficant doncs, normatives que abans no existien, normatives d'edat, autoritzacions, s'han hagut d'anar modificant les proves per encabir més gent i fer-les més ràpides, perquè, clar, amb tanta gent es feien cues interminables. T'ho compte que això s'ha anat pujant, els controls són els mateixos, les proves són les mateixes, i a vegades et tiraves una hora i mitja per fer una prova, i ara el que crec que es va voler intentar en aquell moment és fer proves àgils, fer proves ràpides, fer proves de que poguessin fer-ho 2 grups a la vegada per evitar totes aquestes cues, aquestes esperes, i que, sobretot per mi, una de les coses més principals que s'ha anat introduint és que qui acabi la gincana té plaça assegurada per la següent prova.
2: I després l'organització de totes les necessitats que hi ha darrere d'això, les ubicacions, la neteja, el material que s'ha de tenir per cada prova, el que demanem, hi ha una organització molt brutal. I tot això doncs, bueno, ha anat cap a potser més control, tot i que no es veu, però que era necessari. Si a vegades posem límits com els 60 grups que poden participar, és aquest sentit, o sigui, hi ha la voluntat de que això no es desmadri i que al final funcioni
0: y que es ve y que funcione.
19: La gincana era mucho más corta, empezaba a las 4 de la mañana, no como a las 3 ahora, que parece que no, pero una hora se nota mucho. Y otra cosa diferencial es que muy poquitos grupos acababan.
21: Abans era bastant més cràpula. Això sí que es pot dir. I no ho dic amb mala intenció, sinó llavors ho vivien bé. És a dir, que els subornos eren despullar-se, donar alcohol i fer petonets, saps? I a tothom li feia molta il·lusió.
11: I a poc a poc s'ha anat fent d'aquesta gincama una mica d'espectacle, també. És a dir, molta gent ve a veure l'inici del tret de sortida, es passegen per veure com s'han fet aquests carruatges, aquestes ornamentacions, i aleshores penso que això ha estat una evolució molt positiva per part de la gincama.
6: Que després de tants anys la gincana nocturna es continuï fent a Sant Andreu de la Barca i amb un estat de salut immillorable, jo penso que aquest és un dels grans èxits i que demostra que la gincana nocturna ha tingut una evolució molt bona.
4: És molt més àgil, tot i que hi ha moltíssima més gent. Però, clar, també ens venen molt aviat a la botifarra i els tenim allà davant tota l'estona encara afamats, tothom demanant que té gana i has d'estar allà. No, encara no, encara no.
0: Crec que ara estem en un punt altre també important en què estic jo donant testimoni, igual que m'ho van donar a mi, a un altre grup de treballadores de l'Espai Jove, que són elles les que s'estan encarregant ara de portar tot el pes de l'organització.
19: Una sola palabra es complicado definir la gincama. Al final, nosotros la vemos como una competición, porque solo la vemos así, pero otros grupos la verán de una manera diferente y no creo que se pueda definir con una sola palabra.
22: El event de la Festa Major, ¿no? Vull dir, és un dels events més de puta mare que es fa al poble.
0: Sí, és un 9% en aquell moment, però crec que és... I una cosa que potser la veus amb el temps, quan ja no estàs en la gincama o ja no tens tant el grup, però és l'amistat.
23: Tradició, jo diria tradició.
6: Participació, diversitat, singularitat.
18: Innovació, per això que t'he dit, perquè és una cosa que no se hace en muchos pueblos.
6: Per mi seria patrimoni santandreuenc i, si és possible, patrimoni de la humanitat.
14: La paraula és cripicriu. Quan tu vas fora la gincana, escuchas creepy crew durante todo el camino, ¿no? Puede aparecer una persona a lo lejos y ya está gritando creepy crew. Y cuando llegas al final es como un mensaje que se te ha quedado grabado.
15: Per mi és patrimoni, en plan, sí, és un símbol més de Sant Andreu de la Barca entre el jovent i jo crec que entre no tant persones joves, no?
11: No sé, la gincama és moltes coses, és competitivitat sana, orgull juvenil, és sortir i viure la nit de Festa Major des de la nit fins a primera hora del matí.
23: Bogeria, en desinhibir-te, en permissivitat i en fer coses bizarres, no?
20: Una com a participant, que era, podríem dir que és diversió, passar-ho bé, passar una nit divertida amb els teus amics, i com a organitzador crec que la paraula voluntariat és la paraula que marca aquesta gincama, les persones que altruistament volen venir a participar a la gincama.
9: Sería celebración, al final es lo que es un evento, es algo que pasa una vez al año y es un evento de celebración.
3: Para els joves i fet per als joves.
1: És això, és destrucció, competició, bueno, és una miqueta lixeria, així, amb aquestes dues paraules.
16: Jo crec que la millor paraula, segur que n'hi hauran de millors, però la millor paraula seria dir que és com una cultura.
7: Jo diria que tradició o comunitat.
17: És que és el DNI del poble.
4: Diversió.
10: Antes muerta que sin gincama nocturna.
11: La mejor noche del año.
20: Fàcil. Con tongo.

0: La gincana nocturna de Sant Andreu de la Barca, tota una tradició per la festa major. Enguany arribarà la 31a edició. Aquest és el reportatge que es va realitzar l'any passat amb motiu dels 30 anys de la gincana nocturna.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Els joves de Sant Andreu de la Barca podran gaudir els divendres i el dissabte de 2 hores extres a la piscina de Can Salvi. Volem parlar d'aquesta iniciativa amb el regidor de Joventut, Javier Romero. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, els joves divendres i dissabte podran gaudir de la piscina de 8 a 10 del vespre. Com sorgeix aquesta iniciativa?
2: Doncs sorgeix arrel de que ja en aquesta segona edició del Sabarcafés, de les activitats juvenils durant el mes de juliol, doncs hem celebrat la segona edició de la Pool Party el passat divendres 24 i un cop més ha estat una activitat exitosa que els joves han gaudit molt i ens hem plantejat, bueno, pues, per què no anar un pas més enllà, no? I en aquest sentit, doncs, presentem les nits joves a la piscina de Can Salvi durant aquests divendres i dissabtes que queden de l'estiu.
0: Per tant, la piscina de 8 a 10 serà única i exclusivament per als joves.
2: Sí, perquè els joves usuaris de la JoveCard que agafin doncs reserva a través de la web municipal, com van fer amb la Pool Party, doncs podran gaudir d'aquestes 2 hores extres més a la piscina, doncs només pels nostres joves de la ciutat.
0: S'ha de tenir, això sí, la JoveCard, com ha comentat, i cal fer aquesta inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i suposo que s'espera que aquesta iniciativa tingui molt bona rebuda, no?
2: Esperem que sí, al final quina millor manera de combatre aquesta calor intensa que estem patint que repunyar-nos a la piscina, no? I pensem que doncs, donar aquest tret diferenciador als nostres joves que puguin gaudir aquesta estoneta extra, doncs ho rebran molt positivament.
0: Doncs serà durant aquest estiu, doncs els divendres i dissabtes, de 8 a 10 del vespre, els joves podran anar a la piscina de Can Salvi, i això sorgeix arran, com es comentava, d'aquestes activitats del Sabarca Fest que s'han realitzat el juny i el juliol. Quina valoració es fa d'aquestes activitats que han estat moltes i molt àmplies i molt diverses? Quina valoració

0: a l'Ajuntament i que encara queden places, i animo a tothom que a tots els joves que s'hagin de quedar l'agost a Sant Andreu, doncs que s'apuntin, doncs, per tenir oferta.
1: L'objectiu és anar incorporant iniciatives, propostes d'oci de cara als joves.
0: Doncs sí, perquè tots sabem que malauradament a Sant Andreu a la Barca, doncs, encara tenim una manca important d'oferta d'oci pels nostres joves del sector privat, i per tant des de l'Ajuntament hi estem posant tots els recursos que podem perquè aquests joves se sentin escoltats, se sentin interpel·lats perquè vegin que a Sant Andreu, doncs, poden socialitzar, poden doncs, tenir aquestes activitats que manquen dels negocis i comerços.
1: Després tenim la Festa Major, que ja en parlarem en una altra ocasió, de la Festa Major dels joves. Entre les activitats dels joves hi ha una que destaca per sobre de tot, que és la gincana nocturna, que ja sabem el tema, vam parlar fa uns dies aquí a la ràdio, la cultura i les tradicions del Baix Llobregat, i que ara en aquests moments ja estem veient a través de les xarxes socials com els grups estan començant ja a preparar-se.
0: I tant, ja ho veiem a les seves xarxes socials. Com tots sabem, la gincana nocturna és la punta de les activitats juvenils, no només de la Festa Major, sinó de tot l'any, però encara hi ha més sorpreses per aquesta Festa Major.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, i recordem, els divendres i dissabtes, de 8 a 10, es podrà banyar-se a la piscina de Can Salvi, sempre i quan siguin joves i tinguin la Jovecard.
0: Exacte.
1: I facin la inscripció, important, eh?
0: Sí, es fa per inscripció prèvia.
1: Per temes d'aforament, no?
0: Exacte. Per control d'entrades i sortides, amb inscripció prèvia a través de la web municipal. Comentar també que la piscina és de 8 a 10, però s'ha d'accedir entre les 8 i les 9. D'acord? També per temes logístics. També entenem... és poc útil apuntar-se i arribar per fer-se un bany a 9:45, no? Però sí.
1: Doncs queda dit, i esperem que molts joves aprofitin, doncs, aquesta oportunitat. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el passat 25 de juliol, RAC1 es va fer ressò del fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia. Va ser en el programa Via Lliure, amb Arnau Mañé, on va parlar i va explicar el fenomen atmosfèric que ha permès escoltar l'emissora municipal a més de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca a través de les zones. Aquesta és l'entrevista en el programa del Via Lliure de RAC1.
3: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
4: 8 minuts i seran la 1 del migdia. Vinga, va, imagineu que... A veure si com expliquem aquesta història. Imagineu que viviu a Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, sereu la ràdio, i de cop i volta, en comptes de sentir el locutor parlant, no sé, en alemany, el que sentiu és català, algú que parla en català. Això és exactament el que li va passar a Patrick Robic, un veí de la ciutat austríaca de Leipzig, no sé si ho pronunciaria bé, però el Patrick va captar les zones de... atenció, Ràdio Sant Andreu de la Barca, una emissora municipal del Baix Llobregat. El Patrick va sentir què s'estava fent en aquell moment a Ràdio Sant Andreu de la Barca. I el que va sentir, el que li va arribar, va ser l'informatiu local del passat 7 de juliol, fa només unes setmanes, a les 8 del vespre. Però, atenció, perquè a Sant Andreu de la Barca, la ràdio de Sant Andreu de la Barca, no és el primer cop que això passa. Si això va ser el 7 de juliol, l'any 2022, la ràdio de Sant Andreu també va viatjar fins a Finlàndia, en aquest cas. Fa unes setmanes a Àustria i fa uns anys a Finlàndia.

0: dia. Per conèixer una mica ben bé què ha passat i saber com ha anat això, tenim aquí a l'estudi de RAC1 el coordinador de la ràdio de Sant Andreu de la Barca, Jordi Millán. Jordi Millán, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. La història és surrealista, però com vau adonar-vos, com vau assabentar-vos que algú a Àustria us havia escoltat? Fa només uns dies.
1: Fa només uns dies. La història és surrealista. Però nosaltres ja sabíem la notícia de que feia 4 anys havia arribat a Finlàndia, per tant ja coneixíem aquesta història. Però aquesta vegada ens va tornar a arribar un altre missatge, arriba per correu electrònic d'un senyor des d'Àustria, que ens envia un enllaç amb MP3 i que vol que certifiquem que el que ell ha captat a través de la seva estació de ràdio sigui Ràdio Sant Andreu, i nosaltres diguem que sí, i ell ho té com a prova. Aquesta vegada no es va estranyar tant, sí. Però la primera vegada sí, fa 4 anys, des de Finlàndia ens arriba a la ràdio un correu electrònic escrit en català,
0: En català, eh?
1: Que ens diuen que han captat la senyal de Ràdio Sant Andreu i que volen certificar que realment és la nostra.
0: A veure, perdó, anem a pams, eh? Com és que capten des de tan lluny les zones de Ràdio Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, hi ha una gent que encara és més curiós.
0: Sí?
1: No? Més curiós de que hagin agafat la nostra onda, no? Hi ha gent que es dedica, amb una sèrie d'aparells, de buscar emissores de ràdio d'altres països, que són els que s'anomenen els diaxistes.
0: Diaxistes.
1: No? Hi ha el diaxisme, que és aquesta paraula, que és una afició que consisteix a rastrejar, a sintonitzar, identificar i escoltar ràdios.
0: D'acord.
1: Llavors, ells el que et demanen és que tu el certificis que el que ells han agafat és la teva ràdio.
0: Perquè ells ho enregistren, entenc.
1: Ells ho enregistren i t'ho envien. Clar, és un fenomen que ara segurament donaran més detalls científics.
0: Tenim el Nil Ferrés aquí. Què tal, Nil? Bon dia.
2: Bon dia.
0: El nostre meteoròleg i que ara ens explicarà físicament com es pot fer això, però explica, digues.
1: Són gent que es dedica a això, a buscar ràdio, i llavors volen que tu ho certifiquis, i no sé si ells guanyen punts o no, però guanyen prestigi de, mira, he trobat una ràdio de 3.000 quilòmetres, una ràdio de 1.500 quilòmetres.
0: És un punt també això, de prestigi i d'enregistrar-ho per confirmar que efectivament és aquesta o l'altra.
1: Imagina't també que en aquell moment que enregistren o capten aquella senyal de la ràdio, que no crec que sigui durant molt de temps, tu hagis dit el dial de la ràdio,
0: clar,
1: la pàgina web,
0: clar,
1: com
0: clar.
1: Ha passat en els dos
0: MP3
1: que m'han donat a mi, perquè clar, tu imagina't, doncs, fas una hora de música
0: sí.
1: I no dius en cap moment el dial, no sabran quina ràdio és. Llavors ha hagut la sort que en aquell just moment on han captat les zones de la ràdio, en aquest cas les dues vegades sortia això parlant, dient el dial de la ràdio, la pàgina web i el correu electrònic.
0: Perquè si no seria impossible detectar que una ràdio municipal, en aquest cas del Baix Llobregat, és la que aquests aficionats han captat.
1: Sí, exacte. És casualitat de la vida.
0: I deies que ets tu les dues vegades que els han captat,
1: vegades,
0: la persona que estava en antena a Ràdio Sant Andreu.
1: Amb una era l'informatiu, el que deia Salim Fossap, i l'altra era amb el magazín del Via Directa.
0: De moment, per tant, porteu dues, eh? Àustria fa només unes setmanes a captar ones de ràdio des de lluny. Però clar, ara saludàvem el Nil perquè tot plegat entenc que té una explicació física, però a mi se m'escapa. Explica'ns, Nil, perquè no acabo d'entendre com des de 3.000 quilòmetres en el cas de Finlàndia, o 1.000 i pico des d'Àustria fa només uns dies, com poden captar aquestes ones de ràdio de Sant Andreu de la Barca.
2: Doncs mira, això es produeix gràcies a un fenomen de l'alta atmosfera que anomenem capa E esporàdica. Mm-hmm. Per fer-nos en una idea, normalment les zones de ràdio típiques tòpiques viatgen gairebé en línia recta. Per tant, per culpa de l'orografia i també de la curvatura terrestre, doncs el que ens fa és que puguem escoltar una emissora a unes desenes de quilòmetres i poc més. Però què passa? Que de tant en tant, sobretot a finals de primavera, principis d'estiu, a uns 100 quilòmetres d'altura es forma una capa molt fina on hi ha una gran concentració de partícules que estan molt carregades elèctricament.
0: Clar.
2: I això és el que anomenem ions.
0: Però per tant és una cosa molt puntual, molt concreta i que a veure si l'enganxes.
2: Exactament. I aquesta capa en la qual hi ha molta concentració de ions, que provenen normalment de petits fragments de meteoroides, que normalment es desintegren a l'entrar a l'atmosfera terrestre, doncs el que passa és que tots aquests ions, a vegades, gràcies als vents de l'alta atmosfera, es concentren i formen petites taques on hi ha aquesta capa molt, molt fina de ions molt concentrats.
0: I la meva pregunta, és casualitat que s'hagi enganxat sempre aquestes dues ocasions emissions Ràdio Sant Andreu. És una cosa que poden captar qualsevol ràdio de qualsevol punt del món?
2: Es pot captar a qualsevol emissora de qualsevol lloc del món, inclús amb l'emissora de RAC1, si ho diguéssim per aquí també. I de fet, el que és un fenomen molt imprevisible, molt canviant, i quan les zones de ràdio arriben precisament a aquesta capa tan fina, el que fan és reflectar-se com si tinguéssim un mirall i s'envien directament a un altre punt de la superfície. El que és molt fort és que tot el trajecte que hi ha entre aquests dos punts, potser ens podem trobar a França, i no detectar l'emissora de ràdio.
0: Ah, això és interessant.
2: Només és just en el punt final on es detecta.
0: Quan coincideixen aquests dos punts és quan es pot captar aquesta emissora o aquestes ones radiofòniques a tants i tants quilòmetres de distància.
2: Exactament.
0: Interessant. També, això, la primera vegada que tu, ara fa el 2022, no deies, al cas de Finlàndia, que tu reps o que rebeu aquest e-mail a Ràdio Sant Andreu de la Barca, a més en un català macarrònic, no?, podríem dir... Primer, deus pensar que és una enganyifa, que és una estafa.
1: T'explico. No només aquest mail escrit en català, sinó un seguit d'enllaços que el vaig obrir amb un ordinador on no estava en contacte amb d'altres ordinadors.
0: Per si era una estafa, vols dir?
1: Si era una estafa o era un virus. Vaig comprovar que no, que era veritat, i fins i tot en aquella ocasió a Finlàndia ens van enviar fotografies de l'antena que tenia, una antena de 12-14 metres.
0: Proves, no?
1: Proves, exacte. Anem cap a la tercera, vull dir, si ens han agafat dues vegades, anem a la tercera vegada, no?
0: I quan... No sé si esteu en contacte amb aquestes dues persones de Finlàndia i d'Àustria puntualment.
1: Correu electrònic.
0: Això, us han explicat quin és el seu dia a dia o què fan ben bé per intentar captar aquestes onades? Us han explicat, més enllà d'això, què fan?
1: No, el que han explicat és que són aficionats i que es dediquen a cercar amb els aparells que tenen, que suposo que van ser uns aparells molt, molt potents, a buscar emissores de ràdio.
0: Mira, Jordi, ara t'hem preparat una sorpresa, aprofitant aquesta anècdota, aquesta història, que insistim, un aficionat o un parell d'aficionats, una a Finlàndia i una a Àustria, fa només unes setmanes, van captar les onades radiofòniques d'això, de Ràdio Sant Andreu de la Barca, des de milers de quilòmetres de distància. Hem demanat a la veu de RAC1 que prepari uns separadors per si la vostra ràdio voleu fer i voleu posar aquestes propostes. Escolta, la primera és una cosa més neutra. A veure què et sembla.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta a tot arreu.
0: Aquesta seria la bàsica.
1: S'escolta
0: a tot arreu, s'escolta a Àustria, s'escolta a Sant Andreu, però també s'escolta a Finlàndia. Segona opció, una cosa més original, perquè això juga amb aquesta idea de connectar Catalunya i Àustria.
3: Ràdio Sant Andreu, la ràdio que s'escolta aquí, a Àustria.
0: Això per quan ja us emeteu a Àustria, que pugueu tenir la vostra promoció.
1: Quan tinguem la seu allà.
0: La seu allà.
1: Està bé.
0: I l'última, que jo crec que és una cosa més passiva-agressiva, que la veu de RAC1 ens ha desbocat una miqueta, que és aquesta, escolta.
3: Ei, tu, veí de Sant Andreu, et sembla normal? Tu no escoltes la nostra ràdio lluny d'Àustria, sí? Tu ho sabràs.
0: Clar. Si escolten a Àustria i a Finlàndia la vostra ràdio, per què un veí de Sant Andreu de la Barca no pot escoltar la ràdio municipal del poble?
1: Em queda una tercera, eh?
0: Et quedes amb la tercera, eh?
1: Potent, sí.
0: Et compromets,
1: és agressiva, però...
0: Et compromets a emetre-la per Ràdio Sant Andreu?
1: Mai tant.
0: Vinga, va, queda dit, doncs. És la història d'això, de Ràdio Sant Andreu, que avui ens ha vingut a explicar el coordinador de la ràdio municipal del Baix Llobregat, que van sorprendre's quan fa uns dies va arribar aquest correu electrònic d'un veí d'Àustria, a 1.400 quilòmetres de Catalunya, que havia encès la ràdio i que s'havia trobat o havia captat, havia buscat aquestes ones radiofòniques de Ràdio Sant Andreu de la Barca, el bosc, efectivament, fa 3 anys o així, o fa, no, el 2022, ja els havia passat una cosa similar en Finlàndia. Per tant, aquesta és la història que avui hem volgut explicar amb el Jordi Milian, que és el coordinador de Ràdio Sant Andreu de la Barca. Jordi, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I fins la propera. I Nil, gràcies també per l'explicació física i científica.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Recordant l'entrevista que RAC1 realitzava a Ràdio Sant Andreu el passat 25 de juliol i que es va fer ressò d'aquest fenomen que ha portat a Ràdio Sant Andreu fins a Àustria i fins a Finlàndia a través de les ones. Es tracta d'un fenomen atmosfèric.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
1: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
1: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa sap.cat a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Les altes temperatures poden tenir conseqüències importants per la salut. Avui volem conèixer quins són els principals riscos de la calor extrema, com podem prevenir-los i què hem de fer davant d'una situació d'emergència. Per parlar d'aquesta qüestió, ens acompanya la infermera pediàtrica Clara Olmos, de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya l'infermera Míriam Alonso. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Bé, la primera pregunta, quin impacte pot tenir la calor extrema sobre la nostra salut?
3: Doncs mira, Jordi, per començar, la calor extrema ens provoca deshidratació, d'acord? Ens podem marejar, ens pot baixar la pressió, tenim rampes a les cames, sobretot, ens esgotem molt. Llavors, tots aquests símptomes, aïllats per si sols, doncs no són una situació de risc. Hi ha maneres de millorar aquests símptomes amb tot això que us explicarem a partir d'ara. Però si això avança, si això no millora, si no es fa res per evitar-ho, si no es fa res per millorar aquesta situació, ens pot produir un cop de calor, i un cop de calor sí que ens posa en perill la nostra vida.
0: Hi ha algun símptoma que ens hagi de posar especialment en alerta, ara que has comentat el tema del cop de calor?
3: La set. Una set que no ens podem acabar, la boca molt seca, un cansament excessiu, el mal de cap, estar marejats, tenir nàusees, ja quan comencem a tenir debilitat, estar confosos. Podem tenir febre elevada i una alteració de la consciència. Llavors, deixem de suar. Quan ja deixem de suar és un signe molt important, perquè la suor el que fa és un mecanisme de defensa del nostre cos, que el que fa és refredar el nostre cos. Si deixem de suar, hem de sospitar que hi ha un cop de calor i hem de trucar als serveis d'emergència.
0: Per tant, davant d'aquesta definició, ens ho podem agafar per tal de diferenciar el que és un cop de calor d'un simple esgotament que nosaltres tinguem, no? Si deixem de suar, aquest és...
3: És un signe important.
0: Un signe important i d'alerta en aquest cas, no?
3: Sí, l'hem de tenir molt en compte i és una cosa que hem de prendre'ns molt seriosament.
0: Si haguéssim de parlar, Míriam, de resumir la prevenció en una recomanació principal, quina seria aquesta recomanació per prevenir aquests efectes de la calor o d'altes temperatures?
4: Jo crec que el missatge més important, no, que hauríem de donar com a la població és com mantenir una bona hidratació, no? Tenim l'acostum sempre de com de beure aigua només quan sentim, no, com diu la Clara, aquesta set com molt excessiva, i hauríem com d'anar bevent aigua, no, amb freqüència, no? Encara que diguis, doncs ara mateix no tinc set, doncs anar bevent poc a poquet, no? I jo crec que seria el més important.
0: Segurament, quan us arriben persones a la consulta que hagin patit aquestes altes temperatures, segurament feu la pregunta de si ja beuen aigua, no? Segurament que la resposta majoritària serà sí, quan tinc set, no?
4: Sí, sí, sí. Normalment, no? Doncs quan fem com una entrevista, no? Doncs si surten al carrer, què mengen, si ara mateix no s'estan hidratant, no? Bueno, normalment la resposta és no veig molta aigua, veig normalment poqueta, no? També fer èmfasis, no?, que beuen com més begudes ensucrades, més, com més atractives que l'aigua, no? També dic que aquestes begudes el que fan és deshidratar el cos més ràpid que potser ho fa l'aigua. O sigui que per estar hidratat, la beguda fonamental és l'aigua en aquests moments, ara a l'estiu.
0: Per tant, aquí un dels falsos mites seria que les begudes, en aquest cas ensucrades, ens poden treure la set d'una forma més ràpida que l'aigua, no?
3: Correcte. L'aigua és la beguda estrella. Sí que ens trobem que les persones vulnerables no tenen tanta sensació de set. Estem parlant sobretot de gent gran. Llavors, aquestes persones que no tenen sensació de set ja habitualment són on té més hem d'insistir, que vagin bevent aigua poquet a poquet molt sovint. I en el meu cas, que jo estic a pediatria, parlem també dels petitons, els bebès, a partir de 6 mesos ja comencem a introduir l'aigua i els aliments, ells no et demanaran beure res. Llavors, si som, després en parlarem, però si són menors de 6 mesos hem de fer una actuació, però a partir de 6 mesos hem d'oferir aigua molt sovint, petites quantitats, perquè ells no te'n demanaran, perquè no tenen manera de fer-te saber que el que tenen en aquell moment és set.
0: Hi ha una quantitat recomanada d'aigua al dia o depèn de cada persona?
4: No hi ha una recomanació, no? Establida, sempre es diu, no?, que hem de beure entre un litre, dos litres, no? Habitualment ara el que hem de fer és augmentar el consum, no? I cada horeta o cada mitja horeta, no? Anar oferint, sobretot, com diu la Clara, no? Diguem, els grups més vulnerables, com serien gent gran, després tenim com l'altre extrem, petitons, no? I al mig ens trobem, no?, com la gent que té patologies que potser no són tan importants, però que sí els hem de mantenir hidratats. Llavors és anar insistint i va ben poc a poquet.
0: Si sortim de casa, sempre tenir una ampolla d'aigua,
4: No cal
0: que sigui molt gran, però una ampolla petita, doncs, perquè puguem beure quan
3: tinguem set.
0: Quan tinguem set i quan no tenim set també, no? Vosaltres sí que heu aplicat els deures, eh?
3: Sí.
0: Que heu portat aquí a la ràdio una ampolla d'aigua. Pel que fa a la roba, també, evidentment, ens hem de vestir d'una forma adequada quan les temperatures són molt elevades, no? També és molt important per evitar aquests efectes d'altes temperatures.
4: Sí, normalment, no? Roba, doncs, més ben lleugera, fineta, no? Ara, per aquest calor. Clares, sobretot colors clarets, no? El negre, com es diu sempre, atrau el calor, no? Doncs utilitzar barret, gorra. Avui, per exemple, no? A la consulta m'ha vingut una pacient amb un paraigües, pot ser una nova moda que podem ara començar a instaurar aquí al poble, no? Doncs anar amb paraigües per protegir aquestes pells més delicades, no? O que no et doni directament la calor al cap.
0: El tema dels paraigües sí que en els darrers anys estem veient més gent que surt al carrer amb uns paraigües, que no són uns paraigües qualsevol, sinó són uns paraigües ja adaptats per portar al carrer i protegir-nos pel sol. Vull dir, cada vegada ho veiem més sovint, no?
3: Sí, és cert.
0: Més coses. Molta gent continua sortint a caminar o a córrer en aquests dies on hi ha altes temperatures, temperatures superiors als 30 graus, i és recomanable, doncs, no fer exercici en determinades hores.
3: Mira, aquí
0: és sentit comú i seny, però cada vegada ho recordem perquè ho hem de seguir recordant.
3: Llavors, anem a parlar d'exercici, però anem a aplicar també això que direm ara, també ho aplicarem als col·lectius vulnerables quan parlem més endavant d'evitar les hores centrals del dia. L'exercici sempre està recomanat, sempre recomanem des de consulta que l'activitat física és super important, però quan tenim aquestes temperatures no la podem fer de 11 del matí a 6 de la tarda, perquè estem parlant d'onades de calor, estem parlant de que el sol pica molt, estem parlant de deshidratació, i són les pitjors hores per fer-les. hem de fer esport abans d'aquesta hora i després d'aquesta hora. I què hem de fer, tornant al tema de la hidratació? Si tenim previst fer una sortida a córrer o fer qualsevol activitat que impliqui un desgast físic, aquella aigua que la Míriam ha dit d'1 a 2 litres, doncs aquell dia n'hem de prendre més. En l'activitat física hem de prendre més aigua perquè suarem més i ens tenim més risc de deshidratar-nos.
0: Abans es parlava de les 12 del migdia, però s'avança.
3: És una recomanació que fem des d'abans. Les 11, penseu que aquí a les 12 del migdia, aquí no, amb plena onada de calor a les 12 del migdia ja no pots anar al carrer. Nosaltres recomanem a consultes des de partir de les 11 fins a les 6. Tant activitat física, sortir al carrer, sortir a comprar, inclús les hores de sortir amb persones vulnerables, nadons, bebès, infants petitons, encara que sigui a la piscina. Evitar les hores centrals del sol.
0: Quan comenceu vosaltres, des de consulta, a començar a donar aquests consells, heu notat que cada any s'ha anat avançant?
4: Jo crec que cada any, no, l'onada de calor com comença més d'hora. Al març-abril tenim temperatures que abans es donaven al juny, no? Llavors sí que és veritat, no, que si han de sortir de casa, doncs, per exemple, perquè han de venir al CAP o tenen alguna visita a l'hospital, no, doncs són hores que si no poden evitar perquè tenen alguna cosa que no poden canviar, doncs anar per l'ombra, no, tornar a recordar aquesta aigua, important que se l'emportin també, i sobretot, no, que ens estem trobant ara, esmorzar. Hi ha molta gent, no, que amb la calor redueix, no, com aquesta sensació de tenir gana, no, i surten sense esmorzar. Llavors és un factor de risc que li sumem més a la calor i al no estar ben hidratat, sortir en dejú, perquè la tensió pot baixar més ràpid. Llavors, si poden evitar les hores centrals, perfecte. Si han de sortir perquè han d'anar al metge o a algun lloc que és imprescindible, doncs, bueno, anar per l'ombreta, ben hidratats, no? I sobretot sempre o esmorzats o amb alguna cosa com caramels a la bossa, no? Per si ells es maregen, doncs parar i dir, vale, porto una miqueta de sucre i continuem en una estoneta.
3: Alguna fruita tallada, alguna, ara que les fruites d'aquesta temporada són molt saboroses, tenen molta aigua, doncs portar, no sé, algun tipus de fruita que tinguis a la bossa i que sigui fàcil parar un moment i prendre-te-la.
0: Seria ideal la síndria, eh?
3: Sí, trossets, sí, el meló, no? Sí. La síndria, els préssecs... Ara mateix tenim una quantitat brutal de fruita de temporada que és perfecta.
0: Aquí entra idea en joc també la vostra companya nutricionista,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: segurament
3: Laia.
0: Que et donaria a Laia, sí, molts consells, però cal tenir en compte tot el que portem de roba, a portar aquesta ampolla d'aigua, anava ben aigua, i sobretot tenir molt en compte també la nutrició, doncs, de cara a aquests dies. Hem parlat d'aquests col·lectius més vulnerables, nadons...
3: Nadons, nens petits,
0: nens
3: no estem
0: petits,
3: parlant només de lactants, sinó nens de 2, 3, 4 anys també...
0: Gent gran,
3: les embarassades... Depèn del trimestre en el que estiguis, la calor és un factor increïble de cara a marejar-te, de cara a fer lipotímies. Les embarassades que ja estan a terme en aquestes èpoques, doncs, són molt més vulnerables a aquesta sensació, a aquests efectes de la calor.
0: Des de casa, què podem fer? Com podem ajudar? Abans apuntàveu el tema d'anar recomanant que vagin bevent aigua, no? Sobretot a la gent gran o als més petits, no?
3: Sí.
0: De ser vigilants.
3: De ser vigilants. Quan tenim persones vulnerables que estan soles a casa, doncs potser els cuidadors, les persones que cuidem d'aquestes persones, d'aquests vulnerables, hem de tenir contacte amb ells, perquè si no et contesten el telèfon, visitar-los, estar una mica més pendents, perquè poden ser que es trobin malament i no tinguis manera de contactar-los si estan sols.
0: De totes aquestes recomanacions, ens queda també una. Des de casa també podem fer alguna cosa. Intentar estar el més fresquet possible, no?
3: Sí.
4: Com ho podem fer? Doncs fàcil, tancant les persianes, no? Sobretot aquestes hores, no? Que el sol impacta directament als vidres de casa, no? Doncs tanquem les persianes, tenir un ventilador, un aire, i justament quan les hores de calor ja comencen a baixar, doncs obrir tot i corrent natural i ventilar.
3: Vull recordar, perdona, tenim els refugis climàtics també. Si aquestes hores centrals del dia estem tancats a casa i realment no tenim manera de refrigerar a casa nostra, totes les poblacions, Sant Andreu
0: també.
3: A més, també tenim els nostres refugis climàtics que estan adaptats per les persones i que puguin estar allà X hores al dia.
0: Parlem de protecció solar. A més de la calor, aquests dies també es preocupa la radiació solar. És important protegir-nos al sol, ho hem comentat en moltes ocasions. quin és el protector solar més recomanable? Quina protecció o factor de protecció hauríem d'utilitzar?
3: Hem de partir de 50, mínim. Llavors, quan tenim nadons de fins a 6 mesos, aquests nens no han de, aquestes infants no han d'estar en contacte amb el sol, d'acord? Què vol dir? Que evitem les hores centrals del dia, que són, tornem-hi, de les 11 a les 6. Podem sortir a passejar a les 9, podem sortir a passejar a les 7 de la tarda, però aquestes hores centrals s'han d'evitar, tant per anar pel carrer com per anar a platges i piscines. Llavors, a partir dels 6 mesos ja podem aplicar el protector solar. Si els petits ja es comencen a xupar les mans, a xupar els peus, doncs allà no en posem. Posem cames, posem braços, posem cara, posem gorres, d'acord? Llavors, aquests petitons han de ser cremes solars, jo recomano farmàcia, i han de ser amb doble factor físic i químic. Són aquests bebès que se't queden més blancs després de posar la crema que abans. Són aquestes cremes tan espesses. Necessiten aquesta protecció. Fins més o menys als 2-3 anys. A partir d'aquí ja podem buscar altres protectors solars que creiem que ens vagin més bé i no cal que siguin potser tan estrictes el que siguin de farmàcia o no siguin de farmàcia. Però s'han de posar les cremes abans de sortir de casa. Arribar a la piscina i posar-te la crema és en banyo, la crema se'n va, suo, la crema se'n va. S'ha de posar la crema 20 minuts abans de l'exposició solar. Quan et poses el banyador a casa, et poses la crema.
0: Aquest és el gran error que cometem,
3: sí,
0: no?
3: Sí. De fet, els factors de protecció estan fets... són orientatius, depèn del fenotip de cada persona. Si una persona és molt blanqueta, es crema abans, i llavors tenim quatre tons de pell, no? Potser el to més nòrdic, més blanquet, l'entremig més fosc i el fosc. No sabem quan triguem a cremar-nos. Jo sóc una persona molt blanqueta, trigo més, sóc una persona amb la pell més fosca, trigo menys. Aquest número del factor de protecció el que fa és multiplicar, s'ha de multiplicar per aquest fenotip que podem sospitar que tenim. Si jo tinc un fenotip del tipus 2 i agafo un protector 30, vol dir que 2 per 30 són 60. Jo em cremo els 60 minuts. Evidentment, això és estadístic. Però no trigaré massa més a cremar-me. No puc estar 3 hores sense protecció, perquè segur que em cremaré. Vol dir que cada 60 minuts jo m'he d'anar reposant i recanviant aquesta crema. M'he de tornar a aplicar aquesta crema. Si tinc la pell més fosca, puc trigar més. D'acord? Això és orientatiu. Es pot buscar bibliografia, es pot buscar on trobar-ho, però que sapiguem això, que pel fet de tenir la pell molt fosca no vol dir que no tinguem lesions després a la pell, no, ja no que ens cremem, sinó perquè una cremada solar fa mal, sinó el fet de que aquesta cremada deixa lesions a la pell que ens poden donar problemes més endavant. És acumulatiu. I els nens són acostumats a ser molt blanquets en general. Llavors hem de fer aquest mentalment per tenir això al cap a l'hora de tornar a aplicar-nos la crema quan estem en exposició solar.
0: Són recomanacions de Clara Olmos, ella és infermera pediàtrica, tot i que, Míriam, aquests consells també servirien per
4: igual,
0: tothom, no?
4: Sí, per tothom.
0: Factor 50 mínim.
4: Sí, mínim. Mínim, mínim.
3: Si no més.
4: Mínim. Jo, com Clara, també tinc la pell molt clareta, no? I cada mitja hora, 40 minuts, doncs m'haig de repassar. I seria també una recomanació pels adults, no? Que potser ho tenim com menys integrat, no? Sempre es diu que la pell dels nens és com més fràgil, la nostra és exactament igual. Llavors, són les mateixes recomanacions. Els adults no tenen cap restricció, exceptuant, no?, aquelles persones que tinguin potser algun problema dèrmic, que això ja ho diria el metge, no?, però igual, abans de sortir a casa, encara que sigui d'aquí al mercat, doncs protegir-nos, perquè ara el sol, la veritat, fa més mal que abans.
0: Esperem que la gent que ens escolti aquesta entrevista segueixi totes aquestes recomanacions.
3: Bueno, intentem, esperem.
4: Poden venir a preguntar quan
3: sí,
4: vulguin al cap.
3: Venir.
0: No tanqueu, no?
4: No tanquem, no.
0: Obert per vacances, no?
4: Obert per vacances aquest any.
0: Doncs Clara Olmos, infermera pediàtrica de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A tu, Jordi.
0: A part de la protecció solar, gorra.
3: No? Gorra. Barret, gorra...
4: O paraigües.
0: Ja, avui en dia tenim un ampli ventall, no?
3: Sí. I a més són estèticament bonics, o sigui que no hi ha excusa, podem sortir estupendos de casa i ben conjuntats, i protegir-nos.
0: Portar un paraigües tampoc passa res, potser
3: no.
0: Abans algú que el portava la gent se'l mirava, no? Però no passa res, ens hem de protegir, i el més important és que es protegim nosaltres, no?
3: I tant.
0: Doncs Clara Olmos, gràcies per acompanyar-nos avui, també
3: a tu,
0: gràcies a Míriam Alonso, infermera també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Gràcies a les dues.
3: Gràcies, Jordi.
4: Adéu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I amb aquestes informacions posem punt i final d'aquesta Via Directa d'estiu. Recordeu que tot aquest mes d'agost a Ràdio Sant Andreu, en el programa del Via Directa, recordem els millors moments del programa amb entrevistes i reportatges que hem anat destacant al llarg d'aquesta temporada. Salutacions de Jordi Milian, un dia més al capdavant del Via Directa d'estiu.
5: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest. Perquè el que volem fer aquí és exactament això. Mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre. Els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana. Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític. Perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta. El canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
2: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor de drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrada en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat amb moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? A la gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també, fins i tot jo diria, és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres, com a éssers humans, no tenim incidència. Per tant, no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica. O que no és tant, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que, a més, el seu principal contribuent és l'indústria fòssil, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida. Però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir. Per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut. I és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació. Hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat del ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Us envio una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
3: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en quan fem capítol del terraplanisme, oi que sí? Bueno,
1: ja veurem si el farem, ja veurem.
3: Això... Sí, home, podcast es diu així, l'hem
1: primer...
3: de fer.
1: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
3: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, i el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
1: A quin any has dit? El 1800?
3: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira... Fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX, la preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. En 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, a dalt al volcà, en un lloc que...
1: Si havien passat uns 60 anys, una mica més.
3: Sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant. Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, Cara avui, la famosa corba de Keeling és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot, algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
1: Això als anys 70, eh?
3: Sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
1: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es van trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques, eh?
3: Sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes d'informació per mantenir segurament el seu negoci. Val, no? No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores, sí, si es genera alarmisme, esclar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
1: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
3: Sí,
1: diuen en català. Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Keeling, no? Parlaves del tema de les emissions.
3: Sí.
1: Suposo que se'n parla molt, però segur que em pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
3: Vale, sí, mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle, no? El cicle és molt més complex que això que he dit ara, Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar El que la gent s'imaginarà és el carbó o el petroli, oi que sí?
1: Sí, sí, home, està clar.
3: Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques. Les roques sedimentàries.
1: Tu hi entens d'això, eh?
3: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha les roques, una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, i la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, és clar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, aquí hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Tu sabies, tu et pots imaginar un cacauet tarda un temps a créixer.
1: El cacauet?
3: Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és al final també diuen, oh, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
1: No, té fama, i perquè... és molt sa, més. Tant. Bones calories.
3: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama i el cacauet s'encendrà. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas de... amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
1: No se m'hagués acudit mai.
3: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Vale, amb aquest procés. Què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tot a l'atmosfera. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
1: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
3: Exacte, això alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, tempestes, les sequeres, etc.
1: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema d'efecte hivernacle, etc, etc. Deixa'm avançar una mica, perquè crec que és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les relacions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte al canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar

0: diuen que hi haurà més sequera, però que també hi haurà més tempestes. És complicat a vegades posar sobre la taula com toca aquests temes. No diem que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que t'estem dient que el canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que això és complicat de processar.
1: Trenquem aquell, la causalitat, no? De dir causa-efecte, oh, no, bueno, no ben bé, és una mica, a la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot, i per tant... És possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news. Acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
0: Sí, sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè la gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que, ostres, costa molt posar d'acord en científics, també.
1: Clar.
0: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
1: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé.
2: Sí, sí. És que hi ha molts arguments, dels negacionistes que et porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir... És que el clima sempre ha canviat. És que els estius sempre fa calor.
1: Aquest és l'argument típic, no? De l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
2: Clar, sempre ha plogut. I a veure, i abans...
1: Són cicles, no?
2: Una vegada que va ploure, bueno, que va ploure molt més que ara. I clar, tu dius, vale, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra, per això va pujant. De tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtics. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans. Uh-huh. Això t'hi trobes, de fet. Oh, és que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, no dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Uh-huh. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
1: Clar.
2: És a dir, ara m'ho
1: compares... I haurien molts volcans simultàniament aixecar el que fan els humans, diguem. Sí, sí.
2: Ah, aquí està, aquí està.
1: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo el ploure he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. És que deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030. Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, però tu, Albert, que crec que n'has tractat inclús per la feina, saps bastant del tema. Què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com arma llancívola en moltes taules i sobretaules.
0: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és que és una mena de conspiració més dels científics que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
1: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
0: Sí, sí, sí, ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides, amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé,

0: final és una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer, què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
1: Suposo que el fet d'una vegada més sigui una cosa una mica, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que molta gent li va costar una mica adaptar-se a això, suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè... No sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
0: Si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? És bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera
1: en la gent...
0: Has parlat dels taps d'ampolla, però...
1: Per exemple, bueno, sí.
0: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides, d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir, com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú, i això ho complica molt.
1: O sigui, que anem a parar els calés, bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, una mica?
0: Sí.
1: Sí, algú ha de pagar la festa.
2: Una pregunta. A veure,
1: Jordi, digues.
2: Sempre m'he demanat, dic, l'agenda 2030 representa que té el punt i final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
0: Abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031 hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega. Això, i al final...
2: Sí, exacte.
0: Una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però van.
2: Sí, sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, l'agenda 2030.
0: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com lo del tap d'ampolla ajuda... No sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè, ostres, jo estic aquí amb un tap d'ampolla que no el puc treure de la nera.
1: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
0: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Clar, això comunicativament és molt complicat.
1: Després, si em permets, Albert, tornem a això que crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi enteneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia que ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic, perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no només és un tema de cicles i prou, no?
2: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant amb tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se, i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'equador, per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
1: Una reserva, replegats. Diguem.
2: I sí, i són aquests, nosaltres som descendents d'aquests.
1: Hòstia.
2: Dels animals marins. Clar, es veuen aquestes coses, però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures, menys de 100 anys, de fet. Però després ens anem de, hem de recórrer altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
1: Clar, és un bon reservori, no?
2: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, saps, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. Sí. I això tens una gràfica que és constant.
1: És un viatge en el temps, diguem.
2: Pujades i baixades, totalment. Totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
1: Déu-n'hi-do.
2: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, eh? Pots arribar bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal. És com si anés rebotant entre mig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara. I es dispara dramàticament, fins i tot es doble. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir que si agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
1: Sembla poc, sí.
2: És 1.280, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
1: És a dir, van líder el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
2: Exacte, i aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
1: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que, no?, i que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
0: Jo penso que, en general, que és, lamentablement és bastant demostrat perquè als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament, d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que, en aquests temes, llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això, al mateix temps, ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondran que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diria que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs, inventor dels índexs de biodiversitat, que era Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, ara no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor. Bueno, sí, però no, potser no cal...
1: Una mica d'alarmisme, no?
0: Sí, i això és contraproduent, perquè Això, que dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs, estàs exagerant perquè vius d'això...
1: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, o sigui, em vaig espantar perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa... deu fer, no sé quant, 10, 15 anys d'aquell documental, segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica de distensió, segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
0: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques, és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants, però el tema de les vaques és bastant...
1: Però una mica has dit que sí que és veritat. Una mica,
0: Sí,
1: sense fer enfadar
0: sí.
1: Ningú, però una mica és veritat, no?
0: Aviam, aquí hi ha solucions. O sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament, també doncs, és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les, o si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa, doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa, o...
1: Entrem una mica amb el que deien de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema, que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és la pregunta.
0: Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè... o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que, diguem, que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, bla, bla. Però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure orxata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
1: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: tot això.
0: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer-la. O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
1: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
0: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
1: Amb... L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
0: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transforma en microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses, t'acaben dient, no, això és molt més sostenible, la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
1: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
2: Jo tenia una tote bag, i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva tote bag?
0: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes, perquè si la rentes... Estàs afegint molta petjada, també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la tote bag 700 vegades, hauràs igualat l'impacte de la bossa.
2: Bueno, encara potser alguna arribarà.
1: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera, realment, i a més, molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir, tampoc, que la canyeta de cartró no sigui... És a dir, en termes globals, no? Ja compensa. O creus que és simple propaganda, diguem?
0: O sigui, la canya de cartró generarà menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat, sí. Però no té res a veure amb l'emissió de CO2. O sigui, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
1: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
0: Sí, és complex. I ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I, bueno, no té per què. Si una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de molt més lluny. Però això és complex i bé.
1: Però això és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar en la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta al en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
2: Sí.
1: És veritat que abans també em feia de calor o no em feia? Com és això?
2: Ostres, bueno, mira, m'agrada això la pregunta, perquè és que al final és una opinió, no?
1: Quan
2: et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no?
1: Sí,
2: mira,
1: sí,
2: si em remunto a èpoques molt passades, sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia, i un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però, bueno, hem de tenir en compte. El canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades.
1: Sí.
2: No s'ha de creure, no es pot opinar. És unes dades, es veu que hi ha unes dades...
1: És objectiu.
2: I aquestes dades...
1: No?
2: Sí, exactament. I que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia, energia acumulada. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor més calor a l'estiu o més fred a l'hivern, no. És energia, intercanvi energètic.
1: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar. Maliciosament, fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment. I ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. invents extravagants, d'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt tot això?
3: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé, sí? Correcte.
1: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia o... A veure, què ens portes?
3: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
1: Ah, ets l'únic? Molt bé,
3: bueno,
1: ets tu?
3: No sé, soc pràctic.
1: Val. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
3: No, però així no perds el tap.
0: Una vegada t'hi acostumes.
3: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres
1: coses.
3: Vídeo,
1: sí, sí. És veritat, corre un vídeo. Sí, sí, tens raó, tens raó.
3: Per tant, jo estic a favor d'això.
1: Molt bé, endavant. Ja sabem que Xavi Gorro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé. Endavant. Sempre és, està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, però en Xavi abans.
3: S'ha d'anar contra corrent.
1: És un tio avançat als seus temps, jo diria. Sí. Va, endavant. Què tenim avui?
3: Va, jo avui us portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, O sigui, invents que la gent crea coses, ningú els hi diu, sisplau, no ho facis.
1: Per això t'han fitxat, eh?
3: Sí, i ells es tiren endavant. I avui m'ha anat molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que, diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies, i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té l'apodo com l'home que va fer ploure massa. I ara ho entendreu. Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs, civilitzacions antigues feien balls per cridar la pluja, no? Feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descargues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial, però això va passar a principis del segle XX i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
1: Sí, això, òbviament... Ja existia. Això s'ha aconseguit, no? Vull dir,
3: sí, s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat, als Estats Units. Perquè, bàsicament, a més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha alguna sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Clar, doncs un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo expliqui els fets, ja més considereu si l'home va provocar alguna cosa o no. Doncs, com deia, ve el senyor Charles Mallory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia. Doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
1: Què fas allà, també?
3: Clar, què fas? Avorrit.
1: Sí,
3: no hi havia calor. No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Que què fas? Doncs aquest senyor...
1: És molt determinant.
3: Clar, aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, a l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci de crear pluja. I, amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va unir al seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia. Una zona que és bastant àrida i on la pluja...
1: Sense explicar de què anava el tema,
3: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs vosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar la pluja. Aquest Charles Hatfield es comprometia que un període entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia més una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
1: Bueno, això és jugar-se-la, al tanto.
3: Sí.
1: Això que... anava en sèrio, eh?
3: Què us penseu? El va contractar algú? Sí?
2: Jo l'hagués contractat.
1: Home, a priori et surt gratis.
3: Clar, sí. Si funciona bé, si no, doncs també.
1: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
3: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser uns ramaders de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Clar, això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
2: Ep, cuidado.
1: L'any 1904, has dit.
3: 1904, potser 1915, però bueno, sí. $1.000 a l'època.
1: Els havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això. Clar,
3: era molta, ara ja són diners, però en aquella època era molta pasta.
1: Home, i clar, tant, i tant.
3: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven. I s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, eh? Que a vegades li funcionava, a vegades no, però gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos estaven quedant tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle la pluvicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la pluvicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa perquè... Hi ha un autor de finals del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la pluvicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de la Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de la Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. I les bales de canó doncs, creaven fums i creaven núvols. I van dir, això, clar...
1: Tot quadra.
3: Tot encaixa.
2: Clar.
1: Totalment.
3: Encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar $20.000 de l'època per provocar explosions, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats van ser concloents.
0: I apuntaven cap a algun lloc? O...
3: Espero que apuntessin cap a dalt. Bueno, clar, és que no sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum
1: surt
3: igual.
1: Eren més efectius els indis Sioux fent rotllanes i fent el ball de la pluja, no? Sí. La dansa.
3: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest senyor, per coses de la vida, el 1915, el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha dit que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres greus de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor. Penso que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això és la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
1: Exacte, no cobrava. Vale. Sí.
3: El senyor van allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria $10.000, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
1: Aquest era el seu compromís.
3: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament o...
2: Precís, això.
3: Sí.
2: És molt precís.
3: Sí, però el senyor es va comprometre això. Clar.
1: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
3: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
1: Ah.
3: Ojo.
2: Ostres, sí.
3: Primer va començar a ploure suau. Una pluja normal, que ja va bé. Però clar, això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant. O sigui, cada vegada plovia més.
1: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
3: El 20 de gener, segons es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguit, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
1: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
3: Segurament.
1: Això sol passar.
3: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en $1.5 milions en el que són terres agrícoles, $650.000 en danys d'infraestructures i prop de 3.5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar, l'home va complir.
0: Clar, això com li expliques al del seguro?
3: Que ploure va ploure. D'una mica potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me, no? Perquè jo he fet ploure. He fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo, el meu...
1: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
3: Exacte.
2: No li van posar límit per dalt.
3: Exacte. Però què ha de passar? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una caixa de mans. I clar...
1: És un contracte verbal, que se'n diu.
3: Sí, doncs els autoritats van dir no et pensem pagar, perquè aquí no hi ha res escrit.
1: Clar, i devien estar... diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
3: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí. El senyor Charles Hatfield va amenaçar en portar a la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
1: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
3: No.
1: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
3: Ell no va cobrar, sí que van anar a judici, i a l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví. O sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
1: El nostre senyor va voler.
3: Ah, exacte. Sí. I, per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, no, bueno, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
1: I la credibilitat va perdre. Perquè,
3: no et pensis.
1: Havia sigut... Ah, no?
3: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot a Estats Units i Centroamèrica, fent aquests invents de crear pluja. Però
1: o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
3: No, perquè què passa? Ah. Fem l'any 1916, tot el rotllo aquest es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec que el 20 29, que va durar més d'una dècada. Per tant, per culpa de la Gran Depressió, les ciutats segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica, es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'hagués importat, i l'home va tornar doncs a vendre màquines de cosir i ja està.
1: Aquí no ha passat res.
3: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn. I més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir 2 anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
1: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que us dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas el Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret. Tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre del Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzo-soprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzo-soprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada de peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de les noces de Figaro de Mozart.

0: A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Alma Viva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karg interpreta a Susanna amb dos dirigits per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.
1: Si a casa, madame, la notte ti chiama...

Figaro, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari, si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro. Sí,

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susanna i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i Anne-Sophie von Otter era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. No en sopiu, cosa són, cosa faig, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret de cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.
2: Non più andrai farfalone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girare.

sempre avrai quei pennacchi, quel cappello.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtessa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porge amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtessa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtessa a la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Figaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Figaro i Susanna. Figaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Querubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació. Cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra. Mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino, sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a Doctor Bartolo, Anne-Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enots di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: Entre aquestes camperoles es troba Querubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia, andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Querubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le Nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. Empipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni. Gli occhi, uomini incauti e sciocchi.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura. Canta Christian Karch.

0: Recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barberina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de Le Nozze di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: irregularment segueixen encara la ciutat autònoma. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat que tots els estats membres han avalat i reconegut la resposta eficaç i immediata d'Espanya davant aquesta crisi.
1: Todas las intervenciones de todos los estados miembros, también de los estados asociados a Schengen, así como de las agencias de la Unión Europea, ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma.
0: Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer més cadàvers. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquest dimarts hagin passat sense incidències greus. Els xàfecs han afectat principalment el prelitoral i la Catalunya central amb una desena d'actuacions dels bombers per caiguda de branques i també afectacions puntuals, com ara la interrupció de la línia R3 entre Vic i Ripoll per un arbre a la via. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, alhora que a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I després de la magnífica interpretació a càrrec de la Cobla Els Monglins de la Sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, titulada La plaça del Castell, avui musicalment ens acompanyarà la Cobla Marinada amb sardanes dedicades a Eugeni Molero. 25 anys des de que es va enregistrar aquest disc que ens havia deixat l'any 2009. Doncs una pinzellada d'Eugeni Molero i Pujós, direm que és un dels més importants comentaristes de temàtica sardanista. El seu pas per aquest apassionant món de la sardana, Eugeni Molero va gaudir d'infinitat de bons amics, molts d'ells compositors, que, al plorar la seva absència, ho feren de la millor manera que sabien, amb una composició. El recull de sardanes que avui escoltarem són peces dedicades a Eugeni Molero. Totes elles, algunes mai enregistrades anteriorment, reflecteixen l'estima, el reconeixement i l'enyorança dels seus autors vers l'amic absent. Com a escriptor i divulgador del fet sardanista i la música de cobla, Eugeni Molero va despertar de seguida admiració. Per la seva traça literària, pels seus coneixements profunds i pel seu engrescament apassionat i encomanadís. Els seus comentaris encara avui són exemple del què i el com haurà de ser la crítica musical. Hauria de ser la crítica musical. La tasca de l'Eugeni ha quedat com a mostra de feina constructiva en la divulgació de les activitats sardanistes, moltes de les quals han millorat enfocaments gràcies a les crítiques que l'impetuós escriptor publicava. Doncs, val a dir que aquestes quatre primeres sardanes que ens oferirà la Cobla Marinada, dirigida pel seu fill, Esteve Molero i Olivella,

Les vaig dedicar al Jairo Ernesto Silva quan ens va deixar amb motiu de la pandèmia. Aquests quatre títols que aniran seguits són L'últim adéu, Recordança, Evocació afectiva i A un home bo. Comencem per la primera d'elles. L'últim adéu és una sardana de Manel Saderra i Puigferrer.

La següent sardana, com he anunciat abans, porta per títol Recordança i és del mestre Max Abar, nascut a Perpinyà, i malauradament també ja traspassat, i també va ser una de les sardanes que vaig dedicar al nostre company i amic d'aquí de ràdio, Jairo Ernesto Silva. Recordança, de Max Abar.

Seguim ara amb una tercera sardana, en aquest cas del compositor Emili Saló, que porta per títol Evocació afectiva.

Seguim ara amb una sardana del compositor Rafael Ferrer, que porta per títol A un home bo. Com totes les que avui ens estem escoltant, ens les interpreta la Cobla Marinada de Badalona, que feia força temps que no la programava. A un home bo, de Rafael Ferrer.

0: escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb aquest recopilatori enregistrat per la Cobla Marinada, dirigida per Esteve Molero, amb sardanes dedicades al seu pare. Amb motiu dels 25 anys del seu traspàs, van enregistrar tot aquest reguitzell de sardanes que avui estem escoltant i que, tal com diu el títol, 25 anys, sardanes, Eugeni Molero, Cobla Marinada. Precisament la sardana que ve a continuació és de l'Eugeni Molero, el fill. Porta per títol El portal de les ànimes.

I seguim ara amb una sardana de la compositora Concepció Ramió, que fa molts anys que dirigeix a la cobla Bellpuig Cobla. Aquesta sardana porta per títol Engrunes d'enyorament.

I seguim ara amb una sardana de Francesc Mas Ros. Porta per títol a l'Eugeni Molero.

La següent sardana és del fundador de la Cobla Ciutat de Girona, Lluís Buscarons. Li va posar per títol Enyorant el bon amic. Seguim amb la Cobla Marinada.

seguim ara amb una sardana del compositor Lluís Duran. Ja som a la recta final del programa. Aquesta sardana porta per títol Bon Record.

i la darrera sardana que ens oferirà la Cobla Marinada porta per títol Els ocells et canten i és de Conrad Saló.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: mort impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer encara més cadàvers. I això és tot fins aquí les notícies. Notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Aniríem jocs de taula i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes o cartes o daus. Però això és la base, eh? Perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, tauler, sense tauler. Estan, a mi a vegades el difícil, eh? I això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre i en aquest sentit dic que també han evolucionat perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple, eh? N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no?, la manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98, el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal i més conegut dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitó de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no?, o quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquí està la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany de Cardedeu com ho té ella. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Bon, què tal, dia? Com esteu?
0: Bé, difícil avui, eh? Triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
1: Sí, estaria bé. Així fem un recopilatori, no?
0: Clar.
1: Però realment és complicat i és molt interessant perquè els jocs de taula sempre van bé. És a dir, l'estiu, que és temps de vacances, de trobades amb amics, amb família, tardes que es fan llargues, nits que també semblen que no s'acaben mai, no? Enmig de tot això, els jocs de taula és com que donen vida. I és curiós perquè al final poden passar els anys i néixer noves formes d'entreteniment, però els jocs de taula sempre hi són per deixar records memorables a l'estiu, no? Perquè quantes vegades després de dinar o de sopar ens hem animat a jugar una partida, o quantes tardes de vacances hem acabat allargant perquè hi havia una revenja pendent.
0: Vaya.
1: Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar, doncs, a passar l'estiu bé, no?
0: Parleu-nos de les vostres partides en família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys, eh?
1: Sí.
0: El joc al final
1: sí.
0: És l'excusa que acabes rient, sempre hi ha el trampós en tot grup de joc de taula, hi ha qui fa trampa, sempre.
1: És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades no. I tot i així la propera vegada que jugues se n'oblida, o sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
0: No, a mi em... Ui, lo de les normes ho porto fatal, eh? Per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però em costa, perquè hi ha jocs complicadets. Sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò. Això ho fèiem així, ho fèiem així. Va, decidim que ho fèiem així, eh? Vinga, vale, per tothom.
1: Sí, exacte, és veritat.
0: Que també és una bona manera.
1: Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu o històries que vulgueu explicar arran doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp i si no també a través d'Instagram doncs ens podeu escriure tant els missatges directes com els comentaris de la mateixa publicació.
0: Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada de migrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer doncs això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocos. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen, no? Que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocos. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en Espai de Cuina, abans de tancar programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per el programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
1: Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
2: Si algú més hagués votat en aquests termes, a partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o element perquè considerar que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta. No? Nosaltres per això vam votar en aquest sentit. Vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos. No vam voler enganyar ningú. Tanmateix, puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde perquè, malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat en un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
1: Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
0: També us ho expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
1: Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català. Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de contingut fals contra el diputat, segons la seva versió.
0: I parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
1: L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
0: Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
3: Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També ha remarcat la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
4: Les víctimes de violència sexual gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta, d'una banda, les restes d'espermatozoides, per tant, és un aspecte capdalt, no?, per estudiar, i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Per tant, per nosaltres és molt crític el temps. Nosaltres la recomanem a les víctimes, són conscients de la situació en la que es troben elles, però recomanem que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això ens permet actuar d'una manera molt precoç i, per tant, detectar més fàcilment.

0: L'incendi serà substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremant no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més dels missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció, s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
1: I els excursionistes, de fet diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
0: Sí, perquè les restriccions per la pesta porcina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
1: Tina Forés, des de Cugat Mèdia, moltes gràcies. Fins demà.
0: Fins demà.
1: La propera connexió se'ns emporta cap a Terres Lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
2: Sí, Vila,
1: vinga.
2: Correcte.
1: A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
2: Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
3: Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres, o aquests arbres caiguts, o aquests troncs calents, estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i pot ser alguna setmana.
2: Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Jàmena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barravés i a la Ribera de Caldes.
1: I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
2: L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
1: Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vila, moltíssimes gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
1: I avui, per ser dimecres, ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
4: Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Estare.

0: Per evitar la saturació, de fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipsle. Entre les activitats prèvies de divulgació, hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental L'Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
1: Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que esteu organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
0: Gràcies, Núria.
1: I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Got, bon dia.
2: Ja no sé qui saluda.
3: I pronunciar el meu nom.
1: Bon dia. I què passarà aquí en terres prioratines, per exemple?
3: Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant, al Priorat, tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament dels seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
4: Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podrem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat i el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
3: Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, perill alt de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
1: Mm-hmm. I parlem d'altres comarques tarragonines, del Priorat, marxem cap al Baix Camp.
3: Doncs sí, l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, com bé deies, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. Com veus, protecció. I un últim apunt. Avui s'acaba, en parlàvem, diria que ahir o dilluns, la 70a edició de la Fira Agosta Vall, que compta actualment amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de Valls i, com a novetat, aquests dies hi ha hagut programació infantil.
1: Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
3: Fins demà.
5: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company d'Emon Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'Estat? És a dir, com reacciona l'Estat i tots els, diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'Estat al veure's en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de tenir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora ningú, val? El primer és identificar, atendre, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar, en el seu cas, l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada, perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i coses de seguretat de l'Estat han de filiar cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta filiació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posteriorment.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí, això s'ha de tenir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor, en aquest cas concret, ser menor ho capgira tot, és marcar, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra la fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que, en aquest cas, té les competències.
1: O sigui, això, la regla, digues.
2: No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu, prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència i que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment, de devolució o d'expulsió en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, no és ben bé així, o sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada d'advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol, o han entrat per un lloc que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda, i el mateix Suprem estableix que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència, de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, pues automàticament això et permetrà a tu fer fora qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, pues hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà de ingressar en un centre, en un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector, o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la Fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Mm. Perquè, clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquest cas, a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja encara ja té més càrrega, no?, del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades, estem parlant potser d'un centenar o de 1.000 de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No, a veure, és el que comentava. Aquí intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat pel que fa al control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió, a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria, intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que eren tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, Fiscalia de Menors també, però és tot és... Sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no la estatal. En la qual sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hercúlea, o sigui... Sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: Mira, hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim, del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de la estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: Bé, és que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no per Itàlia, no? No, sí. Semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica una tendència bastant perillosa, no? d'extremismes, que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? de la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passa a l'illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera... O sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I, clar, som nosaltres mateixos, els europeus, que hem implementat aquest sistema. És que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, que és un tema complicat. No?
0: Aquí ve l'última...
2: Aquí és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, però, la pregunta però, del milió. Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquesta situació. O almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè tot forma part del capitalisme imperant. De dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i hem fet extracció dels seus minerals. Hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues, clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta a països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres que hem anat allí a fotre-los d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució, i les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir-se cobrir feines i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que no ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les predicions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, no les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes esperats sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països, i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguem ara, no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació, i segur que ens sentirem a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria, i com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: A vosaltres.
0: Adéu. I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Muna FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I ara el que fem és seguir endavant, i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidària, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar, i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
3: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte, acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem, aquelles preguntes, no?
3: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
5: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir, i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
3: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
6: Perquè no tenia feina, estic jubilat i llavors tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això, pues, te distraus una mica i a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
3: Al costat dels participants hi ha els voluntaris, que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
7: Què m'aporta? M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment me motiva.
3: En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que, sobretot, com deies, Marc, és donar, no?, ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar a la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
3: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
4: 10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així i si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Han passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
3: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
0: Prenem nota. Jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges. Ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, en directe. A partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
0: Bon dia. Doncs, sí. I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
9: Exacte, doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època, que és bàsicament l'època de més visites, no?, cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
0: Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, eh? No, que els veus. Exacte. Que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
9: Totalment, i els visitants també van agafant aquella vermelló una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no?, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Iolanda, ho dèiem, museu a l'aire lliure, amb molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
10: Clar, ens afecta bastant i... No és una cosa que hem estudiat, ni hem analitzat a fons, ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que, mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil, sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
9: Per tant, heu tingut una davallada, de visitants aquests últims estius.
10: Sí, sí, sí. No, uh-huh. No és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, justament al mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Uh-huh. Llavors, mica en mica això es va... anem perdent a cada any, doncs, mil, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Mm-hmm. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
9: I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
10: Sí, el que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure, pot ser que plogui, no? Evidentment, mm-hmm. És que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara mm-hmm. ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no? Que només els teníem a l'estiu, al juliol i l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles i també acumulem també moltes activitats, no?, en aquests mesos.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. Parlem una mica d'aquests mesos d'estiu, una mica, hem dit, no?, que han baixat els visitants, però com us heu adaptat vosaltres a terme d'activitats, horaris, etc.
10: Clar, a veure, a nivell d'infraestructures és molt difícil adaptar un jaciment com Empúries. Tot el que és la ciutat grega, o sigui, l'itinerari arqueològic en si, la ciutat grega i la ciutat romana, costa molt fer intervencions, diguem-ne, posar-hi tendals o posar-hi mm-hmm. arbres, això, al contrari, no? Hi ha com una tendència que els arqueòlegs demanen que alguns arbres doncs s'eliminin d'alguns sectors perquè mm-hmm. poden malmetre el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones d'ombra i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega i llavors entrant a la ciutat romana, a les domus, també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests uh-huh. llocs, hi ha màquines de begudes, i pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt, això. Uh-huh. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no?, a nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Uh-huh. Llavors, a nivell d'activitat sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es feien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors duren
9: A
10: ple sol, duren 1 hora 45, 2 hores, llavors clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant, o sigui, la visita romana gairebé la programem al cap vespre, amb aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit, i hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, anar als jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant doncs, seure en una ombra o estar en el museu amb aire condicionat i buscar aquests espais, i les visites aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 8:15 i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
9: Mm-hmm. Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades que estaven a ple sol, una mica com ho porteu això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
10: Sí, això evidentment a la gent que treballem a despatxos o així no ens afecta tant perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot a això, al nostre servei de guies que són soferts, eh? És a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes 2 hores al sol doncs es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Uh-huh. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. perquè no s'escapava mai sota un tendal. I aquest any vam haver de córrer a comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que mica a mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure, i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
9: Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica dures, no?, aquí a ple sol, que esteu treballant per millorar i per canviar, per adaptar-vos a aquesta calor, però que encara hi ha molt de camí per recórrer.
10: Sí, sí, sí. Estem al principi, però evidentment canvis s'aniran veient, sí, sí.
9: Doncs, Iolanda, moltes gràcies per passar avui per aquí, per l'Obert per Vacances. Núria, ja ho has vist, tenim un museu a ple sol, però estem treballant perquè això canvi.
11: Així m'agrada. La Iolanda Puigdevall, responsable de programes públics de Mac Empúries. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies per aquesta connexió.
9: A vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de pensament lateral. I a mi, que m'agrada tant parlar dels beneficis de la creativitat pel nostre dia a dia, a vegades em trobo que em pregunten: i això del pensament lateral i el pensament vertical, què és? Doncs mira, et poso un exemple. El camí per anar a la feina. Si tu fas el mateix camí cada dia perquè el fas seguint una lògica clara i gairebé de manera automàtica, aquest és el pensament vertical. És el tipus de pensament que utilitzem quan resolem problemes matemàtics o seguim una recepta de cuina. Un esglaó després de l'altre, sense sorpreses. I l'altre cas seria, si per anar a la feina hi ha dies que t'agrada passar per llocs diferents, per trencar una mica la rutina, i així pots aprofitar a conèixer nous carrers, a descobrir llocs interessants i inesperats, que al final et portaran al mateix lloc. Doncs això seria el pensament lateral. És buscar solucions creatives i no convencionals, fent connexions que potser no et semblen evidents al principi. Un exemple clar de pensament lateral és la història de Nike, la famosa marca esportiva. En Bill, el cofundador de Nike, a part també era entrenador d'atletisme i el seu equip feia bones marques. Però va ser quan li van canviar el paviment de la pista que va notar que ja no obtenien els mateixos resultats. I allò el va preocupar molt. Estava capficat en trobar la solució. I va ser un dia, quan estava esmorzant a casa seva, que va observar la gofrera que la seva dona estava fent servir. Va pensar que potser el dibuix d'aquella reixa de la gofra podia aplicar-se a les soles de les bambes per millorar la tracció. I així ho va fer. Va fer un prototip amb cautxú líquid dins de la gofrera i va aconseguir el format que va solucionar el problema que tenia. Aquesta idea va ser revolucionària i va ajudar a Nike a convertir-se en una marca líder. En Bill tenia la ment entrenada i això va facilitar a fer aquesta connexió. I ara et pregunto, avui, què faràs diferent?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneko Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar en l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mina de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·la equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar regularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de morts, de víctimes mortals continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos.
0: Notícies en xarxa.
3: He perdut un del balquet i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat del balmí i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: És una de les normes bàsiques, saber comptar. Hi ha molts jocs de taula, no sé si dir tots, segurament tots no, perquè seria dir molt, perquè ja us dic que se n'han llistat 140.000. Però molts jocs de taula precisen de que sapiguem comptar de manera més fàcil o més difícil, amb més operacions o menys, però saber comptar és bàsic. Aina, vosaltres a Cardedeu ho porteu bé, això, no?
1: Sí, sí, ho portem. Sí,
0: perquè
1: ho portem,
0: sí. He vist que esteu molt enganxats a l'1.
1: Mira, a l'1. És que és tot un tema, l'1, perquè jo no sé si t'ha passat mai, però jo cada vegada que jugo amb diferents grups de gent, cada grup té les seves normes.
0: Sí, i mira que senzill com a joc de cartes, és que no té més, no té massa més complicació, són colors, números,
1: sí, i ja. Sí, sí, de fet és un bàsic que crec que s'ha de tenir a l'armari de casa, perquè et treu de molts apuros molts cops. O sigui,
0: i rius,
1: que...
0: sempre rius, perquè sempre hi ha allò de canviem de sentit, ara et toca tu, ara...
1: Sí, és una partida senzilla que, tret aquest tema de les normes que dic que cadascú a vegades té les seves, és molt fàcil per tothom, poden jugar tant grans com petits, vull dir que està molt bé l'1, realment.
0: Doncs mira, a Cardedeu estan enganxats pel que veiem, teniu una sala de menjador molt xula.
1: Sí.
0: La zona comú. Si voleu conèixer les interioritats de Ràdio Televisió Cardedeu, podeu estar al cas, podeu veure el vídeo que avui ha penjat a Instagram l'Aina, i potser sabrem al final qui guanya la partida, no?
1: Potser sí. No vull dir res, però potser sí que ho sabreu.
0: Molt bé. Què diuen els oients, en tot cas?
1: Doncs mira, Núria, a través d'Instagram, precisament l'Estela ens ha dit que ella recomana l'1. És a dir, que no anàvem mal encaminades, eh? I després tenim la Pilar, que m'ha dit una cosa que m'ha xocat, que és que no el suporta en cap estació.
0: Ah.
1: És a dir, que entenem que no li agraden els jocs de taula... Uh-huh. Es pot entendre perquè... Però bueno, a vegades, pues mira, pot passar, no?
0: No, hi ha gustos per tot, clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Però dona una explicació de per què no?
1: No, simplement ha posat no el suporto en cap estació.
0: Val. Bueno, és que la Pilar jo la veig més de caminar, eh? Més de sortir, i a mi que no em deixin asseguda en una taula, que jo tiro
1: jo crec que sí. Que li agrada més sortir a caminar per la muntanya i que també està molt bé, escolta.
0: Sí.
1: I tant, i tant. Sí. Després també tenim a l'Ània, de Cardedeu, i a vegades també de Barcelona, que ens diu això.
2: No sé si es consideraria un joc de taula com a tal, perquè és una cosa com més dinàmica, però amb els meus amics triomfa moltíssim el Hitster, que és un joc en el qual has d'endevinar cançons i les has de posar en ordre cronològic, com fer una línia temporal de les diferents cançons que han anat sortint. És, bueno, o sigui, sempre és divertidíssim i serveix també per entrenar, no?, i descobrir qui del grup d'amics en sap més de música, i acaba sent sempre un hit a qualsevol festa.
0: Que xulo, mira, Hitster.
1: Sí, no l'havies escoltat mai, Núria?
0: Mai, que va.
1: Ostres, doncs te'l recomano molt, perquè jo, de fet, si hagués de recomanar un joc, també hagués dit el Hitster, perquè a banda de tenir una dinàmica que és divertida i està bé, penso que és un joc intergeneracional, ¿vale? És a dir, que poden jugar grups doncs, de totes les edats. De fet, jo en dinars familiars he jugat i hem fet grups amb... Un grup té el meu avi, l'altre la meva àvia, després la meva mare, el meu tiet, saps? Vull dir, ens hem anat repartint així per generacions i està molt bé.
0: És escolta, té pinta de bingo musical, pel que esteu dient, no? Una mica que ho peta.
1: Té una versió. Sí. És, va sonant cançons i has d'ordenar-les cronològicament. Xulo. I si pots també dir el nom de la cançó i de l'artista que la canta, doncs ja ho tens tot. I és molt xulo, jo el recomano molt, la veritat.
0: Doncs vinga, Hitster, ja podeu apuntar, Hitster. Molt bé.
1: Després tenim l'Arnau, també de Cardedeu, que ell és un expert dels jocs de taula, d'acord? De fet, sempre que hem de fer una quedada per jugar o coses així, ell és el game master, diguéssim, el que recomana sempre els jocs, i ens porta aquesta recomanació.
3: Bon dia, Enric, o Aina, o qui quedi despert per allà. Doncs mira, de jocs de taula podria recomanar dos. Perfectes per l'estiu, perquè un directament es diu Challengers Torneo de Verano, que és molt ràpid, és molt àgil i permet fins a 8 persones, perfecte per aquestes nits a la fresqueta i amb bona companyia. I parlant de molta gent, Blood on the Clock Tower és una mena de l'home llop, però ultravitaminat i perfecte per fins a 20 persones. Au, una abraçada.
1: Mira, no conec cap dels jocs que ha dit, però de veritat us puc assegurar que les recomanacions són bones al 100%, vale. Perquè hi entén, ell hi domina, i per tant jo crec que li hem de donar una oportunitat a aquests jocs que ha dit.
0: Molt bé, doncs mira, jo estic mirant, la Challengers sembla una mica un joc d'aquells de multiactivitats, eh? De que ara estàs, sí? Dibuixant, ara estàs fent mímica, ara estàs...
1: Això està bé.
0: Això està molt bé.
1: També hi ha un joc que es diu Time's Up, que també és, sí, així com de multiactivitats, que està, sí, molt bé, el recomano també, per grups grans, que és molt divertit.
0: És que clar, és que si vaig a pensar, hi ha jocs de cartes, hi ha jocs de daus, hi ha jocs, sí, de caselles i fitxes, però després hi ha aquells que són d'acció, que simplement quan te surt la carta amb el número has de picar tots a la taula i te fas unes risses i total...
1: La veritat és que...
0: És d'acció, sí, sí.
1: És divertit, és divertit. I Núria, ja per, sí, últim tenim, com no, una actualització de la nostra oient, la Maria, que, sí, em sembla que és de les més fidels que tenim aquests dies, que, com bé sabeu, està fent el Camino de Santiago i ens ha volgut fer una petita actualització i també contestar a la pregunta del dia.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Bé, som en la segona etapa. Ens hem arrencat des de Oporriño i avui arribarem fins a Redondela, un poblet que està a la costa, superbonic, i a més ja tenim fixat on anirem a dinar i tot. Ara estem just sortint d'Oporriño, al costat d'una carretera, per això sentiu el soroll dels cotxes, però ja ens endinsem, de fet ja ens estem endinsant al bosc. Dit això, la pregunta, mira, 102 quilòmetres, acaba de veure-ho. La pregunta del dia, jocs de taula per l'estiu. Crec que un clàssic és l'Uno, no? De totes maneres, nosaltres, com som molta família, a vegades hem jugat allò de... que fas així, no sé com es diu, l'estop, no? Que fas les columnes dient marca.
1: Ostres, sí.
4: Un menjar, un país, has de dir una lletra.
1: Ui,
4: això,
1: sí,
4: quan ets,
1: sí,
4: molta,
1: sí,
4: colla, està bé, perquè no s'eternitzen les partides. Així que res, aquestes són les nostres propostes. Bon dia!
1: L'Stop és un joc molt accessible que, sí, el pot fer tothom a casa amb un simple boli i paper i és molt divertit, també.
0: És aquell que té com un botonet vermell que has d'apretar,
1: bueno,
0: o no?
1: Has de fer diverses columnes en un paper, vale? I poses, mm-hmm, en un nom de persona, color, animal, ja, país... I, sí, llavors una persona va dient l'abecedari per dins, mentalment, i llavors una altra persona li diu, para...
0: Ah,
1: i a la lletra que toqui, doncs tothom ha d'omplir el màxim de caselles possibles.
0: Clar.
1: I qui les ompli tot es diu stop.
0: És que això no necessites ni tauler ni res, un paper, un bolígraf,
1: exacte,
0: i ja.
1: Molt és bé. Molt senzill i molt divertit, també. Així que, doncs, fins aquí els comentaris d'avui, fins ara. A veure si ens arriben més al llarg del programa, Núria,
0: doncs,
1: i,
0: sí,
1: i res.
0: Doncs sí, aprofiteu i feu unes recomanacions ben xules de jocs d'estiu. Potser que no siguin els més obvis o els que ja han sortit, perquè així anem fent llista, ens anem,
1: sí,
0: apuntant.
1: Exactament.
0: Abans de les 11 acabem de completar la nostra llista de jocs. Aina Barbany, moltes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
5: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
6: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatge que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
5: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
6: El Nadal ja va començar a funcionar el Mordoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està patant. La gent ara, suposo que quan marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
5: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també Mordokus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
6: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona, i a més ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
5: I tant que funciona, només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
6: El Mordoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums, un que va sortir al Nadal, precisament, i ara, al juliol, ha sortit una segona part, un segon volum. Hem fet reforç, però a principis de mes i ja quasi que no queden.
5: Per molt famosos que es facin els mordokus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
6: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat. Els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
5: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
6: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent pues, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
5: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els mordokus no són per tothom. Si veia alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
6: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del mar del júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surten per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui,

0: víctimes del Mordoco. Aquest n'és el resultat.
1: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot
1: sí,
0: ser un racó?
1: Sí, a una cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
1: Vale. Estava assegut en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
1: Ja m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
2: Collons de tia.
1: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat. Tu ja n'has fet algun?
1: Bueno, he vist... Sí, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
3: No era al costat d'una paret. Doncs pues la D només pot estar aquí.
1: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació. Si sí. Pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
1: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament, l'assassí és l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre mordocos.
4: Que xulo, Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'n són més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són, al final, acaben sent com a caramelets. Cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries... Vaja, només veient el títol ja suggereixen què hi pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria. Bon dia als nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant, ara en fa 11. Xavier, com estàs?
6: Molt bé.
5: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
6: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant assaig com a nivell més popular, com... Bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
5: Molt bé. Avui preguntarem per als llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
6: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
5: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria Vapor Vell.
6: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant... I em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar-ho amb la meva companya i amb ganes, acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després pitjor perquè amb temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
5: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també, doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes, i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
6: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem allò dels mordocos, i efectivament ha sigut un any d'esclat del mordoco. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient, i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els super

0: ventes de l'estiu és el mordoco. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolución de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més, Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. Uh-huh. I una mica aniria per aquí.
1: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això, o si estic buscant això altre?
0: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, en base... També tenim molt acostum, d'allà amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients, i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors, uh-huh. O lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
1: Sí,
0: Sí, sí, amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura, que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i alguna, bueno, algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura, i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home, o sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
1: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
0: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt, molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode, i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no, anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors, i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara i aquí qui no.
1: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
2: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil? Llegeixen, segueixen en boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents enganxats?
0: És un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bueno, bastant joves, el que passa és que... I igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en anem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure, no?
2: I la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets també els llibres, que n'hi ha per triar i remenar.
0: Sí, bueno, tens, diguem que a la franja 9 és més... Bueno, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguent què és una llibreria. És curiós, clar, a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no?, que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
2: En sèrio? Que monos.
0: Sí. O entren en silenci, no?, que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no?, i entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la incorporació a les tecnologies, i uns nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 11 anys que portem, jo hem vist diverses vegades lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Et venen a buscar un Dostoyevsky o, ah, o és igual, una cosa més, més senzilla.
2: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges, de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teneu els estants a tope, a mil. Llibres, bueno, posats de totes les maneres i, a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, que diu, i... sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades en aquí, hi ha llocs que per falta d'espai, a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
0: Sí, home, és el que intentem, a més, tenir, no només de totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs amb les, també funcionem molt en comandes. El que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és, nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells de, el Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt, i la gent ho sap, en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Morodor.
1: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Lúria, també deixem que us expliqui, i també als nostres oients, que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no?, dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
0: Bueno, i també és per, bueno, perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto el que em demanin, d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, he vist no sé què i tal, dic, ostres, em va, diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor Grunyón, que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament, perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses que penjo a les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo us deixi de fer el ridícul.
1: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico, sí, sí, que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol, i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietari a buscar-les.
2: Són les blanques.
1: Sí, sí.
0: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira de platja que també se la van deixar i també l'hem tret.
2: Mare de Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
0: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo, de l'hivern, en 11 anys no m'he comprat ni un paraigües.
2: Ah, que bo!
0: Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixant. Els tens un temps i, si no, dius, bueno, doncs mira, ja els faig servir.
1: Clar, clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia, sí, parlar de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa, sí, de cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes merescudes vacances, i la meva pregunta és, quin llibre t'emportaràs tu, o passes els llibres directament?
0: No, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara que fa una biografia sobre Einstein, m'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he anat reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, bueno, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. Bueno, m'emporto coses, també em vaig a Galícia, doncs m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, bueno, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
1: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres, sí, sí, avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
0: Sí, sí, no, realment aquests dies sempre tothom a mal agost, tal, però les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres i també han sigut uns mesos complicats, però realment les dues setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
1: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
0: Igualment, bones vacances.
1: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden setmanes per endavant de feina.
2: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que em ve molt d'ús, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies,
1: gràcies
2: Manel.
1: Gràcies, fins demà.
2: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.

0: Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la vila closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la vila closa.
1: La vila closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però, esclar, la vila closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una, amb la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de closa. I aquestes tres places que m'has demanat, ho has fet molt encertadament, perquè uneixen una amb l'altra tota la vila closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila closa.
1: Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'església, la de l'ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí està el Fòrum i la Rectoria, nosaltres veiem tota la façana del Castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arreglades, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus, la muntanya i les serretes de la serra, són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça, sense sortir. I després, més tard, de part de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Alt Acústic, o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques sense micro. Té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet. Com t'estic parlant ara amb l'acústica?

0: I caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res, ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una plaça. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que en parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del CUP, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran. Aquí en diem la casa gran, a l'alberg. I per l'altre cantó, té com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, i els guardes deien, porta, porta, ells que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600, i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè, és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, una altra senyora que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de «Sufro el pensar que el destino logró separarnos». I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí.

0: En vèiem el portal de mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la Vila Closa d'Altafulla.
1: Aquest se diu el portal de vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, és clar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de, la porta, de les portes agrícoles la més important. Per aquí devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, és clar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el seu, el Pou li ha donat el nom, però com a gran edifici majestuós hi tenim l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i sobretot els ulls de bou que li donen una característica especial de l'època.
0: Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la Casa de la Vila.
1: Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta, el portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Pilar de Vuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els, sí, perquè els germans Janillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junts sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Molts mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble. I em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla. I diu... Amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adeu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
2: Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la Vila Closa d'Altafulla. Ho han segut de representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones. I a mi m'ha agafat gana. És que, mira, falta un quart per les 11 i jo tinc molta gana. Lluís, Marina, com esteu vosaltres? Menjaria una miqueta un entrepanet d'embotit, sí? Doncs mira, Ona Codinenca ens proposen parlar d'embotits dins l'espai de cuines, tot plegat amb una conversa amb el Josep Cardona de Can Torret, de Sant Feliu de Codines. Ara ens ho expliquen des d'Ona Codinenca.
3: Doncs bé, avui parlarem amb Josep Cardona, ell és de Can Torret, d'aquí Sant Feliu. Can Torret és una pulleria que ensaladeria.
4: Sí.
3: I avui ben bé no parlarem de cuina a l'ús, sinó parlarem d'embotits. Parlarem, doncs, això, de com els embotits ens poden enriquir qualsevol àpat, al final. Però també abans de començar, primer de tot, bon dia, Josep.
4: Bon dia.
3: I, clar, a mi m'agradaria preguntar-te, això de dedicar-se al món dels embotits, pulleria, cansaladeria, et ve de família?
4: Jo sóc un revingut, és la meva dona, que és de la casa, que és una casa centenària, ja és del 1910, que es va fer la primera matança del porc al carrer Agustí Santa Creu, número 63, que abans no me'n recordo el número, i des de llavors pues, sempre s'ha tocat el que són els tocino i el que és el pollastre. No ens hem barrejat ni amb la vedella ni amb el xai. I a partir d'aquí sempre anàvem fent tot el que és lo normal, de les botifarres i tot el que és normal del pernil salat també fèiem i coses d'aquestes. Ara, pues, el temps ha canviat, vaig pensar què és el que la gent no fa, perquè m'agraden anar a les fires o alimentàries, coses d'aquestes, i després veia que al món de l'embotit només n'hi havia 4 o 5. Vale. Em vaig posar un objectiu que eren 50 embotits, vale?
3: 50,
4: 50,
3: eh?
4: Sí. Ara estic a 99. Aquí em planto, al quasi 100. Vale? La gent em diu, pot ser, no estàs bé del cap o alguna cosa d'aquestes, perquè, és clar, els embotits es mengen amb pa amb tomàquet. No, perquè els embotits podem agafar i els podem cuinar.
3: Clar, això molta gent no ho sap.
4: Això la gent no ho sap. Són
3: sempre
4: coses
3: entenem
4: que hem de crear, i abans de que la gent ho sàpiga o el que sigui, ho has de provar-ho tu i després agafar i ensenyar-ho a la gent. Tot això porta molt temps, molta dedicació. És com la cuina. La cuina, si vols crear o coses d'aquestes, has de fer alguna cosa diferent a destacar-te amb un altre. Vale? Si jo agafo, posar-ho a cas, poso una cosa ben senzilla, em vull fer un sàndwich de pernil dolç i formatge, doncs agafo el formatge i agafo un tall d'embotit blanc. Faig el mateix que un sàndwich i ja està, o un biquini, que la gent ho entén més.
3: Sí.
4: Vull dir que són petites idees que són per poder menjar aquest tipus d'embotit, perquè l'embotit blanc, sí, me'l menjaré amb pa amb tomàquet, sí, és bo i d'això, però d'aquí la gent gairebé no el treus, ho entens? I després li has de donar una segona volta. I és aquest el cantó que jo vull arribar.
3: Clar, i ara em parlaves, no?, de diferents embotits, però tira una mica més enrere, clar, perquè al final això et ve per la teva dona.
4: Sí.
3: I veig que tens com molta passió, també.
4: Bueno,
3: t'has arribat a fer sentir aquesta passió.
4: Tota la feina hi has de posar ganes i sempre hi has de posar il·lusió. Vale? A mi el sogre em va ensenyar molt tot el que ell sabia. A sobre es va començar pues, amb les màquines del buit, que tot això no hi era. Vull dir, esclar, jo canto ret i porto de seguida, portaré 35 anys.
3: I per últim ja, perquè se'ns ha acabat el temps. A mi m'agradaria preguntar-te. Abans m'has fet una proposta d'un sàndwich diferent, però què més es pot cuinar amb aquest embotit que tenim vosaltres?
4: Mira, puc agafar el...
3: Que no sigui pa amb tomàquet,
4: no,
3: però
4: no, no,
3: al final
4: no.
3: És el que
4: puc agafar
3: acostumats.
4: El bull de morro, vull dir que seria com un tipus cap de senglar, i l'amaneixo com la salsa de barbareixos, exemple.
3: Com si fos un pica-pica, incloure-ho en un pica-pica.
4: Sí. O el de taronja, puc fer un vermut. Vull dir, el de Rocafort, el fem una guindilla, poso un tomàquet xerri, poso un clos de bull, vale? Poso una cebeta, i tot això és una mossegada i tu menges tot. Quan tu tot això t'ho has menjat, ho pots posar en una amanida, i quan tu menges tot, és espectacular.
3: Sí, podem incloure l'embotit també en amanides.
4: Sí, allà on vulguis. Està amb un caldo, perquè hi ha el bull de pilota que amb un caldo.
3: Sí.
4: O el de crema catalana, agafo el cremo i faig una crema catalana. Vull dir, és espectacular.
3: És versàtil. L'embotit és versàtil i no només serveix...
4: Hi ha unes segones voltes.
3: El pa amb tomàquet, que és la clàssica combinació.
4: El clàssic.
3: Doncs, Josep Cardona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història i també per fer-nos veure que l'embotit és molt més versàtil i que el podem utilitzar a la cuina tradicional nostra.
4: Sí,
3: en qualsevol cosa.
4: És ben catalana, vull dir, es pot fer ben català.
3: Vinga. Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Avui hem cuinat embotit i hem conegut aquesta tradició pel que fa a la xarcuteria a través de Ona Codinenc, que és el nostre espai de cuina, amb què gairebé tanquem programa gairebé, perquè falta repassar l'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Mira, tenim Superfestival Internacional de Música de Cambrils, que jo diria que és mític aquí, en aquestes terres.
5: Sí, vull dir, ja fa moltíssimes edicions que el tenim aquí. L'any passat va ser la 50a edició, aquest any és la 51.
2: I porten un cartell enorme, superpotent.
5: Porten una barbaritat d'artistes. I nosaltres destaquem que demà ve la Valeria Castro, que és una cantautora canària, que presentarà en directe el seu segon disc, que es diu El cuerpo después de todo, que és una gira internacional que arriba després d'un any ple de reconeixements i que l'ha consolidat com una de les veus més importants del panorama actual. I Isaac Calvesa, que és el director musical del festival, de Caixons de Ràdio Cambrils, doncs, ens explica una miqueta per què han escollit a la Valeria.
6: El Festival de Cambrils es troba en aquests moments a la meitat des de que va començar la setmana passada, i aquesta nit tenim a la Valeria Castro, que és una de les artistes amb més projecció de l'estat, i així ho està demostrant doncs, l'expectació que ha despertat aquí en aquesta visita a Cambrils la primera vegada.
5: Doncs això.
2: Molt bé. Molt bé. Valeria Castro, que és només un dels moltíssims noms que passaran pel Festival Internacional de Cambrils, però és potser el concert més imminent, demà, com deies, a les 10. I de festival a festival, de Cambrils a Mollerussa.
5: Sí, passem a Mollerussa, i és que la cantautora Raquel Lua donarà el tret de sortida a aquest festival que es diu Minúscul, complirà el pati de Cal Jacques, que és un espai molt important de la zona, amb un aforament reduït, això sí, només 120 persones. És un festival molt petitet, de petit format, que aposta per la proximitat entre artistes i el públic. I també hem pogut parlar amb el Jordi Bonilla, que és el director a Ràdio Ponent Mollerussa, que ens diu quin és el tema d'aquest any.
7: I enguany amb el lema som part d'un batec. El que volem reivindicar després de 5 anys d'iniciar aquest projecte és que el Minúscul ha aconseguit formar part d'un batec cultural a la ciutat de Mollerussa, que ens fa molt contents, doncs, de que de la pandèmia cap aquí hagin anat sorgint projectes culturals i artístics molt i molt interessants, i ens en sentim també part.
5: Això serà demà, també, dia 6, a les 8 de la nit. I les entrades es poden adquirir al New Naked Coffee de Mollerussa, 5 euros, i ho fan expressament perquè hi hagi prioritat per la gent local. I aquest petitet al festival, doncs, perquè hi pugui gaudir la gent i no gentrifiqui.
2: Molt bé, molt bé. I mira, ara tanquem l'agenda amb la proposta d'un concert d'orgue.
5: Doncs sí, el Festival Castell de Peralada commemora el centenari del naixement d'una de les organistes més importants del nostre país, que és Montserrat Torrent, amb un concert especial a l'Església del Carme, de precisament aquest Castell de Peralada. I la ballada reunirà tant a Montserrat Torrent, la mateixa, amb organistes com són Pablo Oren i Joan Seguí, i estrenaran una peça que es diu Pregària a la Verge de Montserrat, que és una obra de Bernat Vivancos encarregada específicament per aquest festival. Això també serà demà, vull dir, avui l'agenda d'avui són totes parlant demà, així teniu marge per poder desplaçar-vos als llocs i poder gaudir i organitzar-vos.
2: Molt bé.
5: I és a les 8 del vespre, i això forma part, com bé deia, d'aquest festival del Castell de Peralada, i que ofereix fins a aquest divendres, no, fins diumenge, una promoció dedicada a la música i la creació contemporània.
2: Molt xulo. Tres propostes musicals, tres festivals, i ben diferents, i en punts molt diferents també de la geografia. Moltíssimes gràcies per aquesta àmplia agenda, Lídia. Fins demà.
5: Fins demà. Adéu.

0: I l'Axan Fusto posen les darreres notes musicals al programa d'avui, però qui posa els darrers apunts i idees pel que fa a Jocs de Taula és l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia de nou.
1: Bon dia, què tal?
0: Tenim més propostes per acabar?
1: Doncs la veritat és que no. Ara ja em sembla que no ha arribat res més. Per tant, tocaria ja començar a posar la mirada en demà, en el tema del dia de demà.
0: Vinga.
1: Que és sèries de la nostra infància. I a mi aquest em fa especial il·lusió.
0: Però, Aina, la teva infància no és la meva infància. I això serà molt divertit, perquè, clar...
1: Crec que donarà bastant de joc i també per això em fa bastanta il·lusió. Clar. Així que...
0: No ens avancis res. Però sèries de quan érem petits, Tipus d'infantils.
1: Sí, aquelles que quan...
0: Encara que no fossin per l'edat, però que tu saps que ressonaven per allà per casa.
1: Sí.
0: Deixaven veure, però que allà estaven, no?
1: Exacte, i que a dia d'avui les escoltes i et desperten aquesta nostàlgia i aquests records, no? Perquè, no sé tu, Núria, però a mi la veritat és que la música mateix em pot transportar a records i moments molt concrets del passat.
0: Sí.
1: I realment és que jo tinc molt bon record de la meva infància i gran part és també gràcies a les sèries que vèiem.
0: Clar, és que ens passàvem molt de temps també. Abans potser el tema videojocs no era tan potent i es passàvem molt de temps davant de la tele, també t'ho dic.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, berenant, esmorzant, tots moments allà davant de la tele, que hi havia una programació també, de dir, molt xula.
0: Sí.
1: Jo sempre he dit que a la meva generació almenys vam coincidir en una època molt, molt xula.
0: Després escoltes les veus de doblatge fins i tot, no? Hi ha sèries que, clar, tu perquè, Aina, insisteixo, és més joveneta, la infància no et queda tan enrere, però jo, per exemple, que som més gran, hi ha sèries que llavors les torno a mirar ara i dic, ai, que lenta, mira que és lenta.
1: Sí.
0: Com me la podia mirar?
1: Clar, al final tot evoluciona i suposo que les sèries també s'adapten als nous temps, no? Però sí que és cert això que dius, que potser una sèrie que trobaves espectacular en un passat ara la veus i dius, ostres, doncs potser li falta una mica de xispa, no?
0: Doncs demà us preguntem quines són les vostres sèries d'infantesa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquí el programa d'avui, l'Obert per Vacances. Ja és dimecres, hem passat la meitat de la setmana. Demà, més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Via directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa, d'aquest Via Directa d'estiu, on estem recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada. Avui ens centrarem a parlar de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, una festa major que arrencarà el 4 de setembre fins al dia 7, amb actuacions musicals i també d'altres activitats culturals. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Comencem.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
4: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai, i jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
2: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
4: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració, de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important doncs, que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
2: La música serà protagonista en la festa major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la festa major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
5: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada, fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs, també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió doncs, poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
2: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Drop i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
5: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda de Constitució, crec que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la festa major de Sant Andreu i posar el punt final d'aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
2: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
6: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'havien... O sigui, que m'havien acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sigui, la mostra de gegants de l'ètnia, volia els castellers, els diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha, el poble de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sigui, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
2: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
6: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
2: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
6: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que no sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
2: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
6: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir. En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
2: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
5: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Xenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La ruta de l'etapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la festa major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
7: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de l'Etapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
2: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de l'Etapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de l'Etapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
7: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de l'Etapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de l'Etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de l'Etapa, que seran el premi de l'etapa dolça i el premi de l'etapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de l'Etapa, SAP,

0: la gent que voti en aquesta ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que s'ha ampliat amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la ruta de l'etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
1: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de l'etapa.
1: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats, i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa, del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
1: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos, i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
3: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
3: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que en vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. vam deixar

0: un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
0: Sí, esperem, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no? Doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
0: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
0: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
0: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
0: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demaneu gent jove, no?
0: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, on les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
0: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs més importants que es feia. Evidentment que entre mig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
0: Home, jo penso que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
0: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
0: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
0: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
0: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
0: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps, d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
0: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
0: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
0: Sí.
1: Més d'un segle.
0: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
0: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
0: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
0: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució,
0: sí,
1: significativa,
0: sí,
1: no?
0: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, els passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
0: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
0: quan
1: i
0: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
0: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
0: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i sobretot felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta doncs saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: La
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la festa major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la festa major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La festa major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la festa major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la festa major petita.
2: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droga més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
2: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
2: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
2: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droga i també els Sous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Sous de Drac de la colla de Diables seran els pregoners de la festa major petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droga, concretament amb la canalla dels castellers de la Droga. Els Sous de Drac, la secció infantil de la colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
3: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els dos de Drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Droc.
3: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
3: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys.
0: I veu actuar, eh?
1: M'acabes d'obrir aquí una finestra de tanya tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra d'aquestes tocant a casa i vulguis o no, això motiva i també veurem antics amics, família, i això vulguis o no et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i a més estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i a veure, rascant, i no, anem parlant, van sortir idees, i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres, i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada, i això... Sí, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, si algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no veure res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home,
0: tot
1: el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al, fin, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de bueno, i tornar-ho, que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho evidentment.
1: Sí, no seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tots som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafant moltes experiències com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, si fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que et juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja sabe, mira, se me posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí. Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... con música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot, bueno, tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. O sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú... tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin, no?, que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i
1: gràcies.
0: També DJ Kiss Sierra, que també estarà,
1: sí,
0: posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, l'Escala Caixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 en edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna, podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
2: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
1: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
2: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
1: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
2: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
2: No, totalment.
1: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és faré un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
2: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
1: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
2: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
1: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
2: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
2: no,
1: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
2: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
1: No, ja veus, estan treballats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Es nota que darrere hi ha una feina.
2: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
1: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
2: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, el segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
2: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta. El que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa, i en aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
1: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
2: sí,
1: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
2: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
2: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
2: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs, també ha estat molt ben valorada i, per tant, tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
2: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
2: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, més, eh?
2: Sí, sí,
1: gent
2: sí.
1: Molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
2: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
2: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
2: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cada any hi ha joves que, per diferents motius, abandonen els estudis abans d'hora. Alguns han perdut la seva motivació, d'altres han viscut situacions personals complicades o simplement necessiten un altre ritme d'aprenentatge. Pensant en ells, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posa en marxa la segona edició del Reenganxa't, un programa de segones oportunitats que vol ajudar a recuperar la confiança, reemprendre el seu itinerari formatiu i també preparar els joves de cara al seu futur. Es tracta d'un projecte impulsat des de les escoles velles per les regidories d'Educació, Infància i Famílies i també Formació i Ocupació, i combina reforç acadèmic, acompanyament emocional i també la implicació de les famílies. Avui volem conèixer com funciona aquest programa, per això que ens acompanya José Antonio Peral, formador i coordinador del programa Reenganxa't. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Càndid Rodes, tècnic formador del Reenganxa't.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infància i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, volem parlar del Reenganxa't, segona edició aquest any. Fa un any justament presentàvem la primera edició del Reenganxa't, i abans de parlar del que és aquest programa, fem valoració del primer any. Com valoreu aquest primer any?
1: Home, com a experiència pionera, que no tenim cap referència de resultats d'altres anys, nosaltres estem marca de la casa. Molt satisfets i profundament insatisfets. Molt satisfets perquè estem parlant d'una banda social, estem parlant d'un conjunt d'alumnes amb més o menys dificultats pedagògiques, emocionals, motivacionals, carències formatives, etcètera, etcètera, que realment és una tasca a llarg termini aconseguir resultats amb ells. Per tant, els resultats no han estat tan bons com nosaltres voldríem. Evidentment, nosaltres voldríem que els 15 haguessin assolit la totalitat dels objectius, digue'ns humils. Però, tenint en compte la dificultat d'aquest col·lectiu, doncs estem molt i molt satisfets amb els resultats que ja hem obtingut i els que esperem obtenir al llarg del segon any de la nostra iniciativa.
0: Parlem del Reenganxa't. Què és exactament el Reenganxa't?
1: El Reenganxa't és, com tu ho has definit, un programa de reinserció formativa de joves que no han assolit l'ESO, o una vegada han arribat a un grau mitjà s'han adonat que no tenien les eines o el nivell acadèmic, motivacional, de maduresa, de responsabilitat, com per afrontar-ho amb garanties d'èxit. I nosaltres el que busquem precisament és això, amb la nostra acció formativa, no només els continguts acadèmics i el nivell de coneixements instrumentals, sinó sobretot treballar tota aquella vessant, des d'emocional, motivacional, fins a tota la base de tècniques d'estudi, tècniques de lectoescriptura, etc, etc, per motivar-los a reprendre el seu itinerari formatiu.
0: Heu fet aquest primer any, heu finalitzat el curs el mes de juny?
1: Sí, el mes de maig.
0: El mes de maig. Hi ha itineraris d'un any o dos anys, després en parlarem.
1: Exacte.
0: Per tant, hi ha un dels alumnes que han començat aquest any que finalitzaran la segona edició que tindrem a partir de setembre.
1: Sí. A partir d'octubre, que després ja parlem de dates i de més. Mira, per fer-te un sinòptic massa generalitzat, estem parlant que dels 16 alumnes que hem pogut treballar d'una manera o una altra, doncs mira, 3 hi seran ja. El primer any ja s'han aprovat la prova d'accés i l'any que ve estarem en un grau mitjà. Tenim entre 4 i 6 alumnes que faran l'itinerari de 2 anys, del qual ja en parlarem. Tenim 3 alumnes que encara estem per definir quin itinerari faran. No estaran a grau mitjà, potser van un segon any amb nosaltres, potser ja els veiem amb una maduresa com per poder cursar amb aprofitament, això sí, no només nominalment i que quedin que estan inscrits en un PFI, sinó que realment puguin cursar-ho amb aprofitament. I malauradament hi ha hagut 6 persones que, pel seu nivell acadèmic, per situacions socials o directament patològiques, que escapaven al nostre àmbit d'influència, som molt ambiciosos però no som uns flipats, doncs malauradament no hem pogut aconseguir els objectius que volíem, i no hem tingut la incidència que podríem haver tingut amb el seu itinerari.
0: Càndid i Elena, estem parlant del Reenganxa't i estem parlant d'un procés poc a poc, de mica en mica i molt personalitzat. Cada alumne doncs té la seva història, no?
2: Sí, la veritat és que, bueno, ho has definit perfectament, o sigui, una de les nostres senyes d'identitat ha de ser la paciència, perquè, bueno, pues el que ens hem trobat molt és el tema de falta d'hàbits d'estudi, d'hàbits de lectura, Y això no és una cosa que no es pot canviar d'un dia per l'altre, sinó és com diem nosaltres, pico i pala. És molta, insistir molt, la majoria de les vegades no obtenir resposta, o sigui que no, els alumnes no fan cas, i mica en mica anar canviant aquests comportaments.
0: Tot dintre de lo previst, o lo que teniu previst abans, no? De què es podeu trobar en aquestes situacions.
2: Sí, sí, sí que està previst, però no deixa de provocar-te de vegades certa impotència, que sí que és veritat, pues això, que com ho tenim previst, doncs la impotència no pot amb nosaltres, i bueno, pues mica en mica intentem anar canviant.
1: Sí, penseu que qualsevol programa pedagògic que sigui molt ambiciós, però que de totes maneres sigui lo suficientment humil com per tocar de peus a terra, és que ha de tenir un leitmotiv. Lo más seguro es que ya veremos. Llavors, el desenvolupament personal, la influència que tingui una acció amb un alumne, el context com des de familiar fins a sociolaboral, fins a, en el cas que ens hem trobat, amb moltes etiquetes patologitzants. Clar, escapa a l'abast de qualsevol persona que sigui lo suficientment humil per comprendre que, per molt ambiciós que siguis, tu arribes on t'arribes i punt. Val? Llavors hem d'estar oberts sempre a tota aquesta evolució, que mai serà tan simple. Tu la pots intentar simplificar per quedar-te tu tranquil, però mai serà tan simple com per poder dir tu, escolta'm, pas 1, pas 2, pas 3 i aplicar-ho a tothom. No, això és ciència-ficció, pensament màgic.
0: Dèiem abans de que el reenganxa t'inclou o aplega a la regidoria de formació i ocupació i també la regidoria d'educació, infància i famílies. Avui tenim l'Helena Delofeu com a persona que forma part d'aquesta regidoria. El reenganxa't, com ho valoreu vosaltres, Helena?
3: Bé, doncs des d'Educació, Infants i Famílies creiem que el reenganxa't és un gran programa, que ha sigut un gran encert poder fer aquest canvi, aquesta transició, no?, cap a aquest programa. Jo crec que la gran virtut del reenganxa't és aquesta personalització, no?, aquesta atenció personalitzada cap a aquests joves que potser s'han trobat en situacions complicades que en el sistema reglat no han pogut, no?, desenvolupar-se de la seva millor manera, i a poder anar al reenganxa't han pogut, doncs, bueno, començar a buscar, no?, aquest potencial i poder guanyar aquesta autoestima i aquesta seguretat que els permetrà, sí, reinserir-se al món formatiu reglat, no?, que és un dels objectius. Llavors, des de la regidoria creiem que el fomentar noves oportunitats educatives és una de les claus de l'èxit educatiu, perquè no tothom és igual, no? Cadascú necessita les seves particularitats i el seu camí personalitzat, i per això creiem que el reenganxa't és un gran programa.
0: Potser a vegades voldríem que els resultats fossin més immediats, no?
1: Sí.
0: Però clar, tothom necessita el seu procés, i per tant

0: aquest, això sí que donaria, no per un programa, per una sèrie de la, a la ràdio, de què està passant perquè cada vegada tinguem més gent psicopatologitzada, amb tot de diagnòstics, etiquetes, etc, etc, i cada vegada ens trobem que som molt més. I després, si et dic la veritat, a tot aquest ventall, que podríem continuar, perquè cada persona és un perfil, però aquests tres grups, hi ha un tret transversal, que és la manca de motivació. Una manca de motivació, que també n'hi ha hagut excepcions, Estic pensant ja en algun alumne d'enguany que no tenia cap problema de motivació, I així han anat de bé els resultats amb ella. Però sí que és veritat que hi ha una manca de motivació perquè no ens prenem el temps per donar-los motius. O sigui, ens prenem el temps per alliçonar, per dir has de, s'ha de, etc, etc. Però de la mateixa manera que a la majoria d'alumnes els demanem que estudiïn, però no ens prenem la molèstia de donar tècniques d'estudi, més enllà de quedar bé, un dia fem alguna coseta, mentalitat check, ja està fet. No, això és una constant que s'ha de repetir durant milers d'hores, val? Perquè comenci a calar. Doncs amb el tema de la motivació igual. Has de fer, està bé, s'ha d'estudiar, s'ha de, bueno, però això s'ha de treballar. Motivació ve de motiu. Val? I llavors, amb la metodologia de la gota malaia, perquè no funciona amb el tema de fer un discurs un dia i ja ha quedat dit, doncs és un problema que jo crec que sí que seria el més transversal de tots ells, i d'aquí d'aquesta manca de motivació ve la manca d'esforç, la manca d'esforç, la manca de resultats, manca de resultats, manca fins i tot de confiança amb ells mateixos, de que ho puguin assolir o no.
1: Per tant, no és fàcil,
2: Jo afegiria que com a dret comú també, a part de la motivació, al marge de la motivació, està la desconfiança. La desconfiança cap als professionals i cap al sistema educatiu. I això és una feina també que, bueno, que s'està fent molt en reenganxa, d'intentar una mica canviar aquesta perspectiva de l'adult, que és el que imposa les normes i imposa tot sense demanar ni opinió als alumnes, que són els protagonistes del reenganxa. I bueno, és una cosa, com abans es deia, que la impotència marca una mica el tema dels avenços talents. En aquest sentit sí que ens hem trobat molt ràpid el vincle dels alumnes amb els professionals. O sigui que és una... ens engresca aquest aspecte.
1: Que tot això ajuda a que l'engranatge funcioni, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Per una banda els alumnes, per l'altra banda, doncs vosaltres com a formadors... doncs que veieu doncs que de mica aquests joves es van engrescant. Hem de recordar que està destinat a joves entre 16 i 20 anys, més o menys. Com localitzeu aquests joves, o com aquests joves arriben en aquest cas, apuntar-se al reenganxa? Us arriben a través de les escoles? Us arriben de forma individual, que poden escoltar una entrevista com avui estem fent aquí a la ràdio, o que els arribi doncs el programa doncs a l'escola? Com us arriben?
0: Bueno, ens arriben de, digue-li, de tot arreu, perquè ens arriben de derivacions d'altres departaments de l'Ajuntament, des del Pla d'Entorn fins a educadors o assistents o assistentes socials. Ens arriben dels equips psicopedagògics dels instituts, però sí que és veritat que un fenomen que ja passa molt sovint, i a d'altres programes, el boca-orella. Boca-orella. Primers, molta de la gent nova que ens està arribant enguany, a part de les derivacions, és que han tingut algú que ha fet l'acció, els hi sembla bé, pares que parlen entre ells, etc, etc, i miren de derivar-los al reenganxat.
1: Aquí, Helena, segurament que també hi ha una part important des del servei d'orientació d'àmbit comunitari, no?, a l'hora de buscar aquests alumnes per després que s'apuntin al reenganxa't.
3: Exacte, sí. Jo volia afegir que els joves, com bé deia el José Antonio Peral, arriben tant a través dels centres educatius, dels instituts, o bé, sobretot això, quan arriben a l'Ajuntament i són atesos o bé per l'OME a nivell de família, o després o venen potser a mi directament al que és el SOAC, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, on fem aquesta detecció, no?, de joves que potser acaben d'arribar al municipi, o persones que volen continuar estudiant i van deixar els estudis en el seu dia, o a través de les comissions que tenim del propi Pla Educatiu d'Entorn, com podria ser la comissió d'absentisme o la comissió d'abandonament escolar prematur, i bé, com deia, a través de les companyes, no?, de serveis socials o així. Podem dir que a nivell de municipi estem començant a fer molta xarxa i molta interrelació i molta comunicació entre els diferents professionals que

0: treballem al voltant d'infants i joves, i això nutreix, no?, i facilita, doncs, aquesta detecció precoç de joves que podrien ser susceptibles de ser derivats al reenganxat.
1: Important també, no només amb els alumnes, sinó també amb les famílies. És un dels punts importants del reenganxat. No només feu aquestes tutories amb els alumnes, sinó també amb la família. Això és importantíssim.
2: És absolutament
1: perquè
2: clar.
1: Són els que poden ajudar a continuar motivant aquest jove, no?
2: Home, potser dels trilions de frases que hem pogut arribar a dir enguany a alumnes i famílies, potser el top one per reiteració estaria la de... si vosaltres no agafeu, si vosaltres deixeu anar la tovallola, nosaltres no podem ni agafar-la. O sigui, anem a pams. Nosaltres ens considerem bons professionals, però clar, no som mags. Nosaltres tenim molta incidència sobre els alumnes perquè estem un seguit d'hores amb ells, però arribem allà on el context familiar, formatiu, socioeconòmic ens permeti arribar. O sigui, que ens creiem molt la nostra professió, no ens ha de fer delirar amb que nosaltres estem per sobre del bé i del mal i la nostra acció ja arreglarà absolutament res. Llavors, en aquest sentit, potser la segona frase més repetida potser seria la de aquí o canvia tothom o no canvia ningú. Els alumnes han d'esforçar-se, fer autocrítica i tenir voluntat d'aprendre i canviar les seves des de a nivell cognitiu, emocional i conductual. Els professors i professionals, evidentment, hem d'aprendre, hem de canviar i hem d'esforçar-nos per, amb una classe que tenim 16 nivells diferents, que els més avançats no s'avorreixen i els que estan una mica a la cua, sigui per raons lingüístiques, acadèmiques, cognitives, les que siguin, no s'estressin i puguin seguir. Llavors nosaltres hem de fer un esforç sobrehumà. Mal? Ho tenim clar. Llavors, evidentment, la tercera pota, aquesta, digue-li, microcomunitat educativa, estan els professors, estan els alumnes, estan les famílies. També s'han d'esforçar, també han de fer autocrítica, també han d'aprendre noves maneres i també han d'aprendre a implementar-les.
1: En què consisteixen aquestes sessions de lideratge familiar i quina resposta heu trobat en aquest primer any dels pares, mares?
2: A veure, nosaltres, en general, Sant Tornem-hi, estem fent sobre generalitzacions i en casos per tot, però ens trobem pares molt compromesos, molt preocupats i fins al punt de que estan tan preocupats que no s'ocupen. O s'ocupen de maneres que no funcionen. Però llavors el que ens hem trobat és una fam de solucions. Ara, també molt sovint amb una mentalitat de quin és el botó que s'ha de pitjar, què s'ha de fer, quin reel d'Instagram m'explicarà la solució màgica, etcètera, etcètera. I, evidentment, les coses no funcionen així. Llavors, nosaltres treballem, d'una banda, de la mateixa manera que amb alumnes, treballem continguts instrumentals, acadèmics, i després tenim tutories personals, val? Que tant el Càndid com jo fem. Cada setmana mirem de, però com a mínim, una cada 15 dies, amb els líders familiars fem absolutament el mateix. Enguany hem mirat, encara que ho estem mirant d'adaptar-ho per millorar el resultat, volíem fer 3 mòduls capacitadors en gestió emocional, lideratge familiar i comunicació eficient amb adolescents, i després tenir tutories de seguiment amb aquests líders familiars, sigui pare, sigui mare, sigui persona de referència, cada 15 dies per veure com s'estan implementant aquests aprenentatges. La clau és el tema del lideratge familiar. Val, això ja donaria també per 4 programes, no? Però no passar del blanc al negre. O sigui, no és o bronca o permissivitat, no és empatia o assertivitat, no, res és o, tot és i. I nosaltres volem acompanyar a les mares, pares i tutors amb aquest camí, perquè evidentment ells tenen les ganes i nosaltres tenim el mètode i l'experiència professional. Podem fer molt bon equip.
1: Com és el dia a dia, Càndid? A part de matemàtiques, llengües, també es treballa aquesta gestió emocional, habilitats personals, com ara estava comentant José Antonio Peral, però com és el dia a dia?
3: Bueno,
1: perquè
3: jo...
1: no sé si l'objectiu final és sí o sí que arribin a accedir a les proves d'accés als cicles formatius.
3: Bueno, sí, per començar vull fer una diferenciació. Jo treballo les... las competencias principales, y José Antonio trabaja las habilidades transversales. Llavors, yo no em centro en el tema de las emociones, sí que las trabajan de manera más transversal. Mm-hmm. Y bueno, pues el día a día es és complicat perquè, pel que deia José Antonio, s'han de fer una mica malabarismes perquè tenim molts nivells diferents d'aprenentatge i bueno, pues intentar adaptar-nos, intentar treballar el més col·laborativament possible, intentar subministrar-los eines per, com ha dit molt bé José Antonio, no perquè aprovin només les proves d'accés al grau mig, sinó perquè es puguin desenvolupar bé, tant si segueixen el seu itinerari formatiu com si no, ¿vale? O sigui, això és independent del que fem, i bueno, pues busquem una reinserció formativa real dels alumnes.
1: Aquest, Elena, seria el gran objectiu, no?
0: Sí, exactament, la idea és que aquests alumnes puguin participar i gaudir d'aquest programa que els permeti dotar-los d'aquestes eines necessàries perquè els serveixin al llarg de tota la vida, no només per continuar estudiant, que seria el gran objectiu, no? Sinó que són eines per tota la vida.
1: Cada alumne té el seu pla individualitzat.
4: Sí.
1: Tracteu cada alumne de forma individual.
4: Això és absolutament...
1: Tot i que a classe, evidentment, estan tots.
4: A les tutories individuals, els plans d'acció formativa individuals, això és el 100% així. Tot el tema formatiu en format aula grupal, doncs, evidentment, hem de fer. I, de fer, adaptar-nos amb uns, però dintre del que marquen les dinàmiques de grup, etc etc. Però sí, sobretot a les tutories i al treball tutorial amb famílies, evidentment, és un tratge a mida.
1: Això ho complica encara més, no, Elena? El fet d'aquest tracte individual, no?, que tenen amb cada alumne, no?
0: Sí, exacte. Podem dir que és la gran complexitat del programa, però és la gran sort que tenen totes les persones que participen al programa.
1: Abans, José Antonio Peralta destacava la professionalitat en aquest cas dels desformadors, però hi ha aquest afegit que afegeix aquesta complicació. Vull dir, encara té molt més mèrit la feina que vosaltres feu, no?
4: Home, mèrit i dificultat. I això es tradueix amb ambició, que l'hem de controlar de tant en tant. Perquè l'ambició, la motivació, fins i tot la militància nostra, perquè nosaltres no treballem a l'ensenyament, nosaltres militem a l'ensenyament. Doncs, com tot, si la dosi és excessiva, també pot ser contraproduent. La diferència entre una medicina i un verí és la dosi. Llavors, de vegades, la nostra ambició, doncs, l'hem de controlar pel tema de dir, ei, espera, que estem nosaltres al servei del seu desenvolupament, no el seu desenvolupament al servei dels nostres resultats. Sembla una perogrullada, però de vegades costa.
1: Quantes hores són cada any?
4: Doncs estem parlant de, en total, 995 hores lectives en guany, de les quals estem parlant de 420 que es dedicarien a la capacitació bàsica, que és el reialme del Càndid. Aquí estem parlant d'aquelles habilitats acadèmiques bàsiques que els permetran, en un any o dos, poder preparar les proves d'accés a grau mitjà i poder-les, evidentment, aprovar. Una segona assignatura que tenim és, li diem habilitats personals, estem parlant de 112 hores, més o menys, i aquí treballem tot aquest tema que hem parlat, des de gestió emocional, comunicació eficient, motivació, plans d'estudi, etc etc. I després, el resultat final, la guinda del pastel d'aquest projecte seria que en un any o dos, depenent del perfil de l'alumne, es puguin presentar a les proves d'accés a grau mitjà, aprovar-les, i l'any següent o a dos anys vista reprenen el seu itinerari formatiu amb un grau mitjà de formació professional.
1: 16 alumnes el primer any, aproximadament. Heu arribat a tenir 16 alumnes. De cara a aquest segon any del Reenganxa't, que arrencarà al setembre, en aquests moments esteu en període d'inscripcions?
4: Sí.
1: Com es poden fer? Quantes places hi ha disponibles?
4: Doncs mira, de moment que tinguem absolutament adjudicades, estem parlant de 8 persones que començaran amb l'itinerari 1, segur que 4 persones que faran el segon any del seu itinerari 2. O sigui que l'objectiu és que enguany, al mes de maig, ja es puguin presentar a les proves d'accés. Ja tenim 12 places. És veritat que tenim 3 persones que hem d'acabar de mirar a veure com ha quedat la seva preinscripció del PFI, fer una reflexió final si realment ja estan preparats per afrontar
2: amb un mínim de garanties d'èxit aquest PFI, o no, o els hi convé fer un segon any amb nosaltres, o sigui que estem parlant que ja gairebé estem omplerts per l'any que ve.
1: Inscripcions a Escoles Velles?
2: A Escoles Velles, trucar, potser també poden trucar a l'Helena, no hi haurà tanto monta, mal, però jo crec que el més senzill és això, trucar a Escoles Velles, demanar pel programa Reenganxa't i un professional o l'altre l'atendrà.
1: Sigui d'on sigui, el lloc és el mateix, eh?
2: Sí, sí, acabem on t'acabem.
1: Abans de finalitzar aquesta entrevista avui, parlant àmpliament del programa del Reenganxa't, dos preguntes. La primera, abans coneixíem el programa del PFI, ara tenim el Reenganxa't. Similituds, diferències?
2: Doncs, escolta'm, la idea d'aquest Reenganxa neix d'una experiència meravellosa i exasperantment llarga de 20 anys fent el PFI, amb tots els noms que algú se li ha acudit donar-li, programa de garantia social,
1: PQPI,
2: etc, etc. Cada vegada que algú s'avorria, doncs inventava una nova nomenclatura, no? I, bueno, doncs hi havia moltes coses que ens agradaven, havia moltes coses que no ens feien el pes, que o eren estèrils o fins i tot directament contraproduents, i llavors d'aquesta experiència de 20 anys... doncs finalment hem pogut donar-li cos amb aquest Reenganxa't, i no només donar-li cos, perquè el cos ja estava donat des de feia anys, fins i tot, miracle de miracles, se'ns ha fet cas. No sé com es van alinear els astres, però va passar. I llavors, quina és la diferència principal? Primer, el PFI és un programa formatiu, de formació reglada, vull dir, no, formatiu és tot, formació reglada. Mentre que el Reenganxa't, al ser una iniciativa municipal, no és formació reglada. Aquesta seria la primera diferència. Segona, el PFI és d'un any. Nosaltres fem un o dos anys en funció del perfil de l'alumne. Clar, no ofereix un títol reglat per no ser reglat de formació reglada. Tendrà, evidentment, un títol de nominalitat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, però no és un títol reglat. I, sobretot, la principal diferència és que el PFI, si tu te'n recordes, el PFI era capacitació bàsica, que se li deia formació bàsica, hi havia la part d'habilitats transversals que nosaltres ens inventaven, i després estava la formació professional, perquè els PFIs estaven molt dirigits amb una utopia que deia que nens de 16 anys es podien reinsertar al mercat laboral. Ara ja podem riure sense embats de dir en quin món vivien, no? I llavors nosaltres hem substituït aquesta assignatura de formació bàsica per la tercera assignatura, que és preparació per a les proves d'accés a grau mitjà. Aquest seria el principal canvi.
1: Per tant, un programa més adaptat a les necessitats reals.
2: El que nosaltres, evidentment, nosaltres hem de subratllar la nostra subjectivitat i fallibilitat, que ens podem equivocar en el nostre diagnòstic. Ara, és un diagnòstic després de 22 anys d'experiència i lluitant perquè s'imposi contra el que estava establert, la inèrcia de fer el que toca, el que tothom fa, etc, etc. O sigui que no direm que és la solució màgica a res, perquè no n'hi ha, però com a mínim creiem que s'adapta molt més. I és un programa que està viu, està fent. O sigui, t'has comentat amb el tema de famílies que enguany volien fer 3 mòduls formatius. Li estem donant voltes, a veure com ho acabem de pamar de cara enguany. Val? Potser ho canviem una miqueta. Tenim un indicador d'èxit que el primer any no ens plantejàvem, però nosaltres era grau mitjà en un o dos anys. És que estem veient realment que hi ha alumnes que porten un dèficit acadèmic, formatiu, psicopatològic, psicopedagògic, etc, que fins i tot ens obre la porta a dir, escolta'm, 2 anys amb nosaltres, però el segon no preparen prova d'accés, i de cara al tercer ja tenen els hàbits d'estudi, el nivell acadèmic, les ganes, la motivació com per cursar, i amb aprofitament real, no que estiguin apuntadets i quedem la mar de bé nosaltres, i que puguin cursar realment amb aprofitament un PFI. O sigui que és un programa que està viu, i per sort no tenim cap límit, digue-li orgànic, digue-li de normatives, digue-li de departaments, de què sé jo, i el podem anar adaptant al que nosaltres veiem que la realitat ens demani.
1: José Antonio, Càndid i Helena, una última pregunta. Si haguéssiu de convèncer un jove que ha perdut la il·lusió, que no està prou motivat perquè s'apunti al reenganxat, què li diríeu? Qui comença dels tres?
3: Començo jo mateix. Bueno, pues jo el que li diria és que sé que la seva trajectòria educativa ha estat complicada i de vegades s'ha sentit molt, molt sol, però que al reenganxat es trobarà algú que estarà amb ell, que l'acompanyarà, sobretot que no li imposarà res, que li deixarà prendre les seves pròpies decisions i que el respectarà la seva opinió. I bueno, pues això, que també amb el tema de la família, que l'acompanyarem en tot el que necessiti.
0: Estic totalment d'acord amb el que deia el Càndid. Jo li afegiria que hi ha un recurs on hi té un lloc, no? on serà rebut, on serà acollit, on se l'espera, no? Perquè pugui gaudir d'aquesta trajectòria, i que malgrat la seva experiència, com deia el Càndid, no ha sigut del tot satisfactòria fins al dia d'avui, ho pot ser el dia de demà, no? I posant-hi els recursos i l'atenció necessària ho podrà ser.
2: Jo afegiria que una cosa és els resultats que has aconseguit fins ara, i una altra cosa és el que tu ets. Llavors, el que tu ets més les metodologies apropiades et convertiran en... milloraran moltíssim com a persona, com a professional i fins i tot com a ciutadà, que aquesta seria una altra vessant. I res, dir-li, escolta'm, la societat t'ha fallat, a part del que tu has posat de la teva part, perquè nosaltres apel·lem molt a la responsabilitat individual, val? Però li diria, la societat t'ha fallat de dues vegades, o perquè no t'ha recolzat tot el que necessitaves, o perquè no t'ha exigit tot el que et mereixies que t'exigissin, perquè tu de tonto no tens un pèl, val? I hem caigut en una banda o l'altra, val? O no recolzo suficient, o pobret meu, no li demanem més. Doncs escolta'm, si vols, jo animaria els joves, si vols un puesto on et recolzarem com mai t'ha recolzat mai, però també t'exigirem com mai t'ha exigit ningú, escolta'm, vine al reenganxa't, que t'esperem.
1: Doncs jo crec que hi ha prou motivació amb les vostres respostes a aquesta última pregunta. Avui parlant del reenganxa't, José Antonio Peral, formador coordinador del programa, gràcies per acompanyar-nos.
2: A tu, Jordi, com sempre.
1: A Càndid Rodes, també tècnic formador del reenganxa't, també gràcies per acompanyar-nos avui.
3: De res.
1: I també l'Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infants i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, també del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que també forma part del el reenganxa't. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Gràcies als tres, i ànims de cara a la segona edició del reenganxa't a Sant Andreu de la Barca.
2: A tu, Jordi.
0: Merci.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passaport aeronauta ha tancat el curs amb una gran festa familiar al Parc Central. De fet, la festa ha estat una jornada lúdica i educativa que ha reunit a centenars d'infants i famílies per celebrar el final de curs ple d'activitats i aprenentatges fora de l'horari escolar. La jornada ha inclòs tallers, jocs i activitats pensades especialment per un públic familiar. Entre les propostes programades hi ha hagut jocs tradicionals, activitats dinamitzades pels monitors dels patis oberts, espais d'aigua per l'experimentació vivencial i un taller artístic de pintura vertical. El bon temps, les zones d'ombra i també l'ambient festiu han contribuït a omplir el parc de famílies i d'infants de totes les edats. Hem parlat amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també amb Eli Manzano, la dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn.
2: Ho tenim tot, la veritat, tenim un pla molt xulo de dissabte matí amb la cloenda del passaport aeronauta, que és una jornada que al final el que busca és donar sentit a tota la feina que s'ha fet durant l'any, fer el tancament del passaport i que els infants que no hagin pogut segellar totes aquelles activitats que tenien a fer, doncs ho puguin fer-ho durant el matí, i al final doncs hi haurà una petita sorpresa més, no?, com a recompensa, com a reconeixement també de la participació infantil i de famílies que han fet. I també m'agradaria agrair tota la feinada que han fet durant el curs a l'equip del Pla Educatiu d'Entorn, perquè la veritat és que sense tota aquesta carrera de fons no seria possible ni aquesta jornada ni cap altra.
1: Veiem també entitats com el Club de l'Atisme, també l'Esplai Pingüí, que també participen avui de forma activa en aquesta festa.
2: Exacte, el Club de l'Atisme, l'Esplai, CESA Educa... Bé, seguim tenint entitats que estan molt motivades, que col·laboren i participen del pla educatiu, i això és una riquesa per tothom, perquè fem xarxa, fem activitats gratuïtes per les nostres famílies i els infants i joves, i això permet doncs treballar l'objectiu que tenim principalment de la igualtat d'oportunitats, que tots els infants puguin gaudir d'activitats gratuïtes, que són oportunitats d'aprenentatge. Recordem que el lleure educa, i per tant doncs és un enriquiment per la nostra ciutat poder tenir entitats que siguin tan entregades i que tinguin tantes ganes de participar.
1: Eli Manzano, com a dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, bé, valoració d'aquest any, d'aquest nou any del Pla Educatiu d'Entorn i d'aquest passaport aeronauta, quina valoració en feu?
3: Bueno, la valoració sempre és positiva, perquè pensem que és una eina que s'ha incorporat al municipi tot just ara fa un any. Fa un any estàvem fent per primer cop aquesta jornada de cloenda, i per tant estem caminant en el sentit de que la idea és que donar a conèixer l'eina, que les famílies de Sant Andreu de la Barca coneguin que fora de l'horari escolar hi ha oportunitats educatives, no?, i que puguin aprofitar aquestes activitats que es fan fora de l'escola també com a aprenentatges pels seus fills i filles. I per tant, o sigui, la valoració és molt positiva. El fet és que el parc està ple de famílies i infants, no només dels infants que han participat aquest curs en el programa Passaport Aeronauta, sinó que està ple de famílies d'infants des de ben petits fins a més grans, no? Llavors això per nosaltres és molt positiu, perquè és també l'oportunitat aquesta jornada de donar a conèixer el passaport aeronauta als ciutadans de Sant Andreu de la Barca.
1: De fet, el que comentàvem ara, no? Tenim un parc central ple de nens, nenes d'infants amb les seves famílies. Això vol dir que aquest passaport aeronauta ja es coneix?
3: I sí, es coneix més que fa un any, per tant...
1: Però sempre es vol més, no?
3: Sempre es vol més, però bueno, repeteixo, la valoració és molt positiva. Els infants tenen molt clar què és l'eina i per què serveix, per tant, això ja ho tenim com si diguéssim, guanyat, no? I en aquest sentit, la jornada d'avui també ens va molt bé perquè les famílies que no el coneixien encara tenen l'oportunitat avui de conèixer què és, i moltes que els infants encara són petits, no? Diuen, ah, doncs ja tinc ganes que el meu fill faci segon o tercer per participar en aquest programa, no? És una manera també de motivar que les famílies acompanyin els seus fills a fer activitats fora de l'horari escolar.
1: Sí, que del passaport de nauta són unes edats molt concretes, per poder participar.
3: Sí, aquest any l'alumnat participant ha estat l'alumnat de segon i tercer de primària de totes les escoles de Sant Andreu de la Barca.
1: Quines són les activitats habituals durant l'any que es realitzen?
3: I cada mes hem ofert un catàleg d'activitats diferent. Com que comptem amb la col·laboració d'entitats del municipi, cada mes s'ofereixen activitats diferents de totes les temàtiques. Tenim activitats esportives, tenim activitats artístiques, culturals. També aprofitem les activitats que es fan des d'altres regidories per englobar-les totes en aquest catàleg, que el que ofereix és això, oportunitats educatives en el fora escola.
1: La festa del passaport d'Edonauta, la festa de Cloenda, ha finalitzat amb un bingo, on també s'han repartit regals.
2: Doncs bé, enguany hem fet un bingo per acabar la jornada i com a novetat doncs, també hem ofert tres premis per aquells infants que havien finalitzat tot el passaport, que s'han esforçat molt durant tot l'any i que amb èxit han anat superant totes aquelles activitats, les han anat gaudint i això, hem tingut tres premis i finalment també hem donat un diploma a tots els participants, perquè al final el que volem és fer el reconeixement a tots els infants que han, en la mesura que han pogut, perquè això també s'ha de tenir en compte, en la mesura que han pogut, ells i les seves famílies, doncs han participat.
1: Entre les entitats que han participat en aquesta festa de Cloenda del Passaport Edonauta, el Club d'Atletisme Sant Andreu, que també ha ofert activitats esportives. N'hem parlat amb l'Andrea Delgado.
4: Bueno, doncs avui estem fent unes combinades, tanques, un circuit per la muntanya, llançament de pilota medicinal i salt de peus junts.
1: Bé, amb aquestes activitats, que voleu aconseguir?
4: Bueno, al final, animar els nois que provin l'atletisme, que és un esport molt complet, que tot i ser individual, doncs una miqueta tots junts, donar imatge de que realment és col·lectiu i animar-los a venir a provar, que estem de portes obertes, a més, o sigui que...
1: Per tant, és el primer contacte, segurament, que molts tindran amb l'atletisme, no?
4: Sí, tot i que per sort les escoles ja estan fent atletisme, per tant, molts veuen que, ah, no, jo això ja ho he fet. Jo, mira, molt contenta, perquè quan jo era petita no era tant, però ara ja...
1: Bueno, en el Club d'Atletisme, Déu-n'hi-do, com esteu,
4: Ah, i estem a tope. A veure...
1: És aviat amb nova pista, no?
4: Sí, a veure, cap al 2028 han dit, a veure, estem molt contents, la veritat.
1: Què suposa per a vosaltres participar aquí en el Passaport Edonauta?
4: Doncs està molt bé, perquè d'aquesta forma, doncs ara, a més que estem amb el tema de la pista, a veure si fem... suport entre tots i ho aconseguim.
1: Hi ha vist alguns nens o nenes aquí que apuntin maneres o no?
4: Sí, hi ha uns quants. Hem apuntat el telèfon per si el volen apuntar, o sigui que sí.
1: Aquí també un dia de fitxatges, no?
4: Home, i tant, estem aquí amb la cantera.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí també hi han participat en diferents activitats relacionades amb el circ. Ens ho ha explicat el Cristian.
5: Doncs aquest any ens van proposar participar a la festa, li vam dir als joves i van dir, doncs vinga, és horari de joves i volien fer-ho com a activitat. Llavors vam estar pensant què podem oferir al poble, que els faci gràcia als nens, que ho gaudeixin, que també ho gaudim nosaltres ajudant els nens, i va sorgir la idea de fer llocs de circ. Llavors vam estar mirant el material que teníem la sort de que teníem molt material d'aquest tipus i els joves doncs van ajudar a preparar-lo, a fer els cartells, a agafar les coses i aquí estem avui.
1: Com va la pràctica?
5: Sí, també estan provant-lo ells perquè els nens vegin doncs com es fa, les slackline, bueno... els està encantant a tothom i la veritat és que molt guai, estan passant moltes famílies i els joves doncs, també estan participant.
1: Què suposa per vosaltres des de l'Esplai participar en aquest tipus d'activitats?
5: Doncs participar en tot el que es faci a Sant Andreu sempre és un plus. Aquesta festa la veritat és que és super, super guai perquè ens estem juntant moltes entitats d'educació, estem veient doncs, el que fan altres, els altres estan veient el que fem nosaltres, fem xarxa com a comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca, també doncs, les famílies és un lloc que poden estar entre famílies i entre nens d'altres escoles que participin i és molt xulo que hi hagi aquestes coses pels nens a Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, i esteu aquí en una zona d'ombra, que això també és important.
5: Sí, clar, ara justament aquests dies no fa gaire bon temps però estem al juny, llavors s'agraeix que hi hagi ombra. Aquest parc doncs, té la sort que té moltíssima ombra i estem en un lloc que hi ha tant ombra com sol i la veritat és que avui el temps ens ha acompanyat i estem super, super contents.
1: I més activitats que s'han realitzat en la festa de Cluenda del Passaport Edonauta. N'hem parlat amb el Sergio Sánchez de Cesa Formació, que també ens ha explicat les diferents activitats tematitzades que han ofert en aquesta festa de la Cluenda del Passaport Edonauta.
6: Bueno, nosaltres fem les extraescolars de les escoles d'aquí de Sant Andreu de Barca i els casals de Sant Andreu de Barca. I tot això muntem el decorat perquè els nens feien el seu escape room i tenen que completar els quatre tallers i una vegada completen els quatre tallers obren el cofre que és el premi.
1: Veig que s'ho estan passant molt bé, no? I a més està molt tematitzat, no?
6: Exacte.
1: Veig un tauró per allà, també.
6: Sí, els nens disfruten i els adults, com veus ara, es posen al tauró, donen voltes i els agrada el decorat, els agrada moltíssim.
1: Tot veig aquí una imatge molt familiar, no només sí. Els nens i nenes, sinó també la família que també participa, també s'involucra.
6: Exacte, aquest és l'objectiu, que ho fem tot familiar, que siguin els nens, els pares i plegats, que s'ho passin pipa.
1: Avui el temps acompanya, més a més.
6: Sí, jo temia, perquè el cartró, tot això és cartró i es fa malbé, jo temia, però per fi tenim sol i un bon dia.
1: El bon temps que ha acompanyat a la celebració de la segona edició de la festa de Cluenda del Passaport Edonauta a Sant Andreu de la Barca, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament, el Pla Educatiu d'Entorn i el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

I amb la festa del passaport aeronauta que es va celebrar al juny, posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
0: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
2: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
0: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
2: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del Papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
0: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
2: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I, important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
0: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
2: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Em recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas, per les grans empreses tecnològiques, però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
0: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
2: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera, podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia, i no caldria ni que ho fes la policia.
0: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-li el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món, segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada els retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé.

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, bon dia. Què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etcètera, etcètera. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte, no? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? De relar algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estigui més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, a la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que com, no sé, normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili, no perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè em va notar el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda, ara que parlaves de les illes, què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altre com ella, però és vera que cada vegada que hi torno veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre, i en canvi no estan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais, no?
0: Clar, parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podíem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior a la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar-ho en un altre lloc, a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan. No? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: A part, és molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí, i l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no?, que només funcioni l'activitat econòmica del turisme, no? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu, no? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no té

0: habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre. No? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més d'obvés d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri que ja no som capaços de reconèixer.
1: De fet, em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre, no sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
0: Sí, això és una frase que diu el José Mansilla, no? Que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Llavors, clar, és insostenible de totes, totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si comencéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat doncs, aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
1: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
0: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'ns la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permesa l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etcètera, tu construeixes tots aquests vincles. Però com que vius de lloguer, passats uns anys, te diuen que

0: no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc el cas al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure al barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diu en lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir és que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra, o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
1: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves el lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
0: Moltíssim, perquè clar, jo a més soc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades, per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos, i després sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja anàvem a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no l'alternativa era això, tornar a casa un pare i mon mare, perquè que si no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en unes condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, tornar a fer una mudança amb tot el que això implica, tornar a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, tornar a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que me vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
1: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
0: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensar, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. però d'altra, pens, és molt estrany, no?, que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sobre on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no?, que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no?, que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no?, en la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
1: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
0: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veurà que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per la nostra.
1: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama, i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
3: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina. I aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
1: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
3: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, que vam menjar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres, a Xanfrà, no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
1: M'agrada molt perquè te m'has avançat a una pregunta que acostumem a fer als nostres convidats, que és en relació als valors, no? que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
3: Sí, els valors, alguns valors de Xanfrà són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de Xanfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de Xanfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Dins, tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, eh? Davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xanfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
1: Mm-hmm. Com d'important és un projecte com aquest, com Xanfrà, en un barri com el Raval?
3: Bé, Xanfrà té... podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però això en fa té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xanfrà, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
1: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
3: Absolutament. A Xanfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no, diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que a Xanfrà no entra en la idea de de fer-se el primer violí de l'Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn? Sí. Igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, eh? Però no hi ha la idea de vaig a fer un curs arreglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí. Això em faig una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola. Som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
3: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN, la nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat una mica per sobre, ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari i, bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AIMSA, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
1: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
3: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
4: Tu, boja! No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajegudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
5: Puta!
4: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
5: La que tot ho xerra!
4: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara, colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago. Que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu. En tinc por. La Júlia avui té sort perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega el cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
5: «Eh, tu, covarda!»

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I, bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera pues, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, intentar fer una mica la reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans de la comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada estan emergint més propostes més vinculades pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles pues, seria intentar pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri o organitzar-se també de manera col·lectiva pues, per generar pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no? Abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que donem moltes dades en el còmic i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa o perquè ens ha quedat petita o perquè realment no ens convé aquella peça de roba, ens la vam comprar però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, doncs, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Aleshores, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no? Ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no? I és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no? Així, sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallar, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que a més és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarg i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Pension Dorée, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Dorée, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els que tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pensió Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional, malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista. Un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breixe com a pacients descobreixen a Pensió Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify, o, si ho preferiu, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa, d'aquest Via Directa d'estiu, on estem recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada. Avui ens centrarem a parlar de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, una festa major que arrencarà el 4 de setembre fins al dia 7, amb actuacions musicals i també d'altres activitats culturals. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
3: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que per tant tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i per la tant qualitat, una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que per tant també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
3: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, el del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la Festa Major Petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
4: Som un poble. Seguim apostant també per la Festa Major Petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la Festa Major Petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la Festa Major Jove, amb la 31a Gincana Nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem, doncs, també una mica abans per poder, doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera, doncs, d'acabar, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
5: M'hi han triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris parlant amb la meva parella i amb coses que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia fer una representació també un poc de el poble, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es, podia a la, gincana, a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de la... dintre de i, bueno, a la música, a la gent, n'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta... O sigui, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si se sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
5: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es on va dedicat i intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
5: No sé, jo espero que les agradi. O sigui, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
5: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé. No sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
4: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
6: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge, matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de l'Etapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de l'Etapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de l'Etapa i que gaudeix d'aquestes etapes tan dolces com salades.
6: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de l'Etapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs, és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de l'Etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de l'Etapa, que seran el premi de l'etapa dolça i el premi de l'etapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de l'Etapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de l'Etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
6: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de l'Etapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros l'etapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de l'Etapa.
6: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris. Podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
6: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots estem, hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors

0: i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la societat del casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la societat del casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
1: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
1: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
1: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
1: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la societat del casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
1: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La societat del casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
1: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
1: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant, i esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
1: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que demanem gent jove, no?
1: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
1: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs més importants que es feia. Evidentment que entre amics n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la Festa Major o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes a part de la Festa Major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
1: Home, jo penso que molt, que

0: dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre del, de la branca, doncs, de cultura, que és, és algo molt important, és algo molt important, i que ho ha portat, bueno, amb l'entrevista, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare del, de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare, l'àvia,
1: pels anys, no?
0: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
0: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent, i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
0: Està, no? Més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
0: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
0: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps, he d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre.
0: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
0: Exacte, exacte. Fer que la gent, doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà, doncs, aquell moment per recordar, doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
0: Sí.
1: Més d'un segle.
0: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar, doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones, doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
0: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
0: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
0: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució,
0: sí,
1: significativa,
0: sí,
1: no?
0: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, els passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
0: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
0: quan
1: i
0: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la societat del casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
0: Bé.
1: Ara, ja, ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
0: No, mesos no gaire. Mesos no gaires. Però bé, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. En Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per el ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
2: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
2: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
2: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
2: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Sous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Sous de Drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els Sous de Drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
3: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els Sous de Drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major Gran com de la Petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
3: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
3: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams.
1: Sí.
0: Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Uf, fa molts anys.
0: I veu actuar, eh?
1: M'acabat d'obrir aquí una finestra de tenia tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però
1: no.
0: Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, doncs et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mo Funquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i a veure, rascant, i no, anem parlant, van sortir idees, i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres, i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria. O sigui, amb gent ja super consagrada i això... Sí, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home,
0: tot el,
1: tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. Sí que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució, que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de, bueno, i tornar a lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe, molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tots som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos vas,
1: sí,
0: venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafant moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, si fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja sabe, mira, se me posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga, eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... con música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot, bueno, tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. O sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí,
0: eh?
1: Si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hi hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú... tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin, no?, que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i
1: gràcies.
0: També DJ Kiss Sierra, que també estarà, sí, Posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, l'Escala Caixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31 edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna, podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
2: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no? Revifa i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
1: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, ja vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
2: Bueno, de manera sempre molt diversa. A grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
1: Es tracta d'això, no?, a partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
2: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
2: No, totalment.
1: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és faré un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
2: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
1: Per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
2: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
1: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
2: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
2: no,
1: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
2: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
1: No, ja veus, estan treballats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Es nota que darrere hi ha una feina.
2: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
1: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
2: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els hi agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys. Tres edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, el segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
2: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
1: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
2: sí,
1: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
2: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
2: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil.
2: Sí, també tornem a portar, perquè És una proposta doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanada tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs, també ha estat molt ben valorada i, per tant, tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
2: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
2: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, més, eh?
2: Sí, sí,
1: sí. Gent
2: molt
1: jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
2: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de Joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
2: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat, i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells, i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que, pel que fa a les activitats joves, s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
2: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cada any hi ha joves que, per diferents motius, abandonen els estudis abans d'hora. Alguns han perdut la seva motivació, d'altres han viscut situacions personals complicades o simplement necessiten un altre ritme d'aprenentatge. Pensant en ells, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posa en marxa la segona edició del Reenganxa't, un programa de segones oportunitats que vol ajudar a recuperar la confiança, reemprendre el seu itinerari formatiu i també preparar els joves de cara al seu futur. Es tracta d'un projecte impulsat des de les escoles velles per les regidories d'Educació, Infància i Famílies i també Formació i Ocupació, i combina reforç acadèmic, acompanyament emocional i també la implicació de les famílies. Avui volem conèixer com funciona aquest programa, per això que ens acompanya José Antonio Peral, formador i coordinador del programa Reenganxa't. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Càndid Rodes, tècnic formador del Reenganxa't.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infància i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, volem parlar del Reenganxa't, segona edició aquest any. Fa un any justament presentàvem la primera edició del Reenganxa't, i abans de parlar del que és aquest programa, fem valoració del primer any. Com valoreu aquest primer any?
1: Home, com a experiència pionera, que no tenim cap referència de resultats d'altres anys, nosaltres estem marca de la casa. Molt satisfets i profundament insatisfets. Molt satisfets perquè estem parlant d'una banda social, estem parlant d'un conjunt d'alumnes amb més o menys dificultats pedagògiques, emocionals, motivacionals, carències formatives, etcètera, etcètera, que realment és una tasca a llarg termini aconseguir resultats amb ells. Per tant, els resultats no han estat tan bons com nosaltres voldríem. Evidentment, nosaltres voldríem que els 15 haguessin assolit la totalitat dels objectius, digue'ns humils. Però, tenint en compte la dificultat d'aquest col·lectiu, doncs estem molt i molt satisfets amb els resultats que ja hem obtingut i els que esperem obtenir al llarg del segon any de la nostra iniciativa.
0: Parlem del Reenganxa't. Què és exactament el Reenganxa't?
1: El Reenganxa't és, com tu ho has definit, un programa de reinserció formativa de joves que no han assolit l'ESO, o una vegada han arribat a un grau mitjà s'han adonat que no tenien les eines o el nivell acadèmic, motivacional, de maduresa, de responsabilitat, com per afrontar-ho amb garanties d'èxit. I nosaltres el que busquem precisament és això, amb la nostra acció formativa, no només els continguts acadèmics i el nivell de coneixements instrumentals, sinó sobretot treballar tota aquella vessant, des d'emocional, motivacional, fins a tota la base de tècniques d'estudi, tècniques de lectoescriptura, etc, etc, per motivar-los a reprendre el seu itinerari formatiu.
0: Heu fet aquest primer any, heu finalitzat el curs el mes de juny?
1: Sí, el mes de maig.
0: El mes de maig. Hi ha itineraris d'un any o dos anys, després en parlarem. Per tant, hi ha un dels alumnes que han començat aquest any que finalitzaran la segona edició que tindrem a partir de setembre.
1: Sí. A partir d'octubre, que després ja parlem de dates i de més. Mira, per fer-te un sinòptic massa generalitzat, estem parlant que dels 16 alumnes que hem pogut treballar d'una manera o una altra, doncs mira, 3 hi seran ja. El primer any ja se ja han aprovat la prova d'accés i l'any que ve estarem amb un grau mitjà. Tenim entre 4 i 6 alumnes que faran l'itinerari de 2 anys, del qual ja en parlarem. Tenim 3 alumnes que encara estem per definir quin itinerari faran. No estaran a grau mitjà, potser van un segon any amb nosaltres, potser ja els veiem amb una maduresa com per poder cursar amb aprofitament, això sí, no només nominalment i que quedin que estan inscrits en un PFI, sinó que realment puguin cursar-ho amb aprofitament. I malauradament hi ha hagut 6 persones que pel seu nivell acadèmic, per situacions socials o directament patològiques, que escapaven al nostre àmbit d'influència, som molt ambiciosos però no som uns flipats, doncs malauradament no hem pogut aconseguir els objectius que volíem, i no hem tingut la incidència que voldríem haver tingut amb el seu itinerari.
0: Càndid i Elena, estem parlant del Reenganxa't i estem parlant d'un procés poc a poc, de mica en mica i molt personalitzat. Cada alumne doncs té la seva història, no?
2: Sí, la veritat és que, bueno, ho has definit perfectament, o sigui, la nostra, una de les nostres senyes d'identitat ha de ser la paciència, perquè, bueno, pues el que ens hem trobat molt és el tema de falta d'hàbits d'estudi, d'hàbits de lectura, Y això no és una cosa que no es pot canviar d'un dia per l'altre, sinó és com dient nosaltres, pico i pala. És molta, insistir molt, la majoria de les vegades no obtenir resposta, o sigui que no, els alumnes no fan cas, i mica en mica anar canviant aquests comportaments.
0: Tot dintre de lo previst, o lo que teniu previst abans, no? De què es podíeu trobar en aquestes situacions.
2: Sí que està previst, però no deixa de provocar-te de vegades certa impotència, que sí que és veritat, pues això, que com ho tenim previst, doncs la impotència no pot amb nosaltres, i bueno, pues mica en mica intentem anar canviant.
1: Sí, penseu que qualsevol programa pedagògic que sigui molt ambiciós, però que de totes maneres sigui lo suficientment humil com per tocar de peus a terra, és que ha de tenir un leitmotiv. Lo más seguro es que ya veremos. Llavors, el desenvolupament personal, la influència que tingui una acció amb un alumne, el context com des de familiar fins a sociolaboral, fins a, en el cas que ens hem trobat, amb moltes etiquetes patologitzants. Clar, escapa a l'abast de qualsevol persona que sigui lo suficientment humil per comprendre que, per molt ambiciós que siguis, tu arribes on t'arribes i punt. Val? Llavors hem d'estar oberts sempre a tota aquesta evolució, que mai serà tan simple. Tu la pots intentar simplificar per quedar-te tu tranquil, però mai serà tan simple com per poder dir tu, escolta'm, pas 1, pas 2, pas 3 i aplicar-ho a tothom. No, això és ciència-ficció, pensament màgic.
0: Dèiem abans de que el reenganxa t'inclou o aplega a la regidoria de formació i ocupació i també la regidoria d'educació, infància i famílies. Avui tenim l'Helena de l'Ofeu com a persona que forma part d'aquesta regidoria. El reenganxa't, com ho valoreu vosaltres, Helena?
3: Bé, doncs des d'Educació, Infants i Famílies creiem que el reenganxa't és un gran programa, que ha sigut un gran encert poder fer aquest canvi, aquesta transició, no?, cap a aquest programa. Jo crec que la gran virtut del reenganxa't és aquesta personalització, no?, aquesta atenció personalitzada cap a aquests joves que potser s'han trobat en situacions complicades que en el sistema reglat no han pogut, no?, desenvolupar-se de la seva millor manera, i a poder anar al reenganxa't han pogut, doncs, bueno, començar a buscar, no?, aquest potencial i poder guanyar aquesta autoestima i aquesta seguretat que els permetrà reinserir-se al món formatiu reglat, no?, que és un dels objectius. Llavors, des de la regidoria creiem que el fomentar noves oportunitats educatives és una de les claus de l'èxit educatiu, perquè no tothom és igual, no? Cadascú necessita les seves particularitats i el seu camí personalitzat, i per això creiem que el reenganxa't és un gran programa.
0: Potser a vegades voldríem que els resultats fossin més immediats, no?
1: Sí.
0: Però clar, tothom necessita el seu procés, i per tant, si us pregunto a vosaltres quin és el perfil dels alumnes que formen part del reenganxa't, segurament que en direu que si són 15 o 16 les places habituals de cada any, que són 15 o 16 perfils diferents, no?
1: Doncs sí. Sí, el que passa és que entre el blanc i el negre, i sense intentar que la nostra categorització amagui la complexitat absolutament individual, com tu dius, no? Que n'hi ha 16 participants, 16 perfils. Però sí que és veritat que els podríem agrupar amb persones amb un nivell acadèmic molt baix perquè els han anat passant de curs, o perquè, mira, no eren mals nanos, no feien nosa, i llavors a la part de darrere hi ha pap, doncs, llestos. Hi ha gent amb dificultats idiomàtiques, perquè hi ha gent que ens arriba amb nivells o de castellà i o català que els dificulta molt el seu desenvolupament formatiu. Evidentment tenim un grup cada vegada més gran, i això sí que donaria, no per un programa, per una sèrie a la ràdio, de què està passant perquè cada vegada tinguem més gent psicopatologitzada, amb tot de diagnòstics, etiquetes, etcètera, etcètera, i cada vegada ens trobem que som molt més. I després, si et dic la veritat, a tot aquest ventall, que podríem continuar, perquè cada persona és un perfil, però aquests tres grups, hi ha un tret transversal, que és la manca de motivació. Una manca de motivació, que també n'hi ha hagut excepcions, eh? Estic pensant ja en algun alumne d'enguany que no tenia cap problema de motivació, eh? I així han anat de bé els resultats amb ella. Però sí que és veritat que hi ha una manca de motivació perquè no ens prenem el temps per donar-los motius. O sigui, ens prenem el temps per alliçonar, per dir has de, s'ha de, etc, etc. Però de la mateixa manera que a la majoria d'alumnes els demanem que estudiïn, però no ens prenem la molèstia de donar tècniques d'estudi, més enllà de quedar bé, un dia fem alguna coseta, mentalitat check, ja està fet. No, això és una constant que s'ha de repetir durant milers d'hores, val? Perquè comenci a calar. Doncs amb el tema de la motivació igual. Has de fer, està bé, s'ha d'estudiar, s'ha de... Bueno, però això s'ha de treballar, motivació ve de motiu. Val? I llavors, amb la metodologia de la gota malaia, perquè no funciona amb el tema de fer un discurs un dia i ja ha quedat dit, doncs és un problema que jo crec que sí que seria el més transversal de tots ells, i d'aquí d'aquesta manca de motivació ve la manca d'esforç, la manca d'esforç, la manca de resultats, manca de resultats, manca fins i tot de confiança amb ells mateixos, de que ho puguin assolir o no.
0: Per tant, no és fàcil, eh? Què han dit?
2: Jo afegiria que com a tret comú també, a part de la motivació, al marge de la motivació, està la desconfiança. La desconfiança cap als professionals i cap al sistema educatiu. I això és una feina també que, bueno, que s'està fent molt en reenganxa, d'intentar una mica canviar aquesta perspectiva de l'adult, que és el que imposa les normes i imposa tot sense demanar ni opinió als alumnes, que són els protagonistes

0: el reenganxen? Us arriben a través de les escoles? Us arriben de forma individual, que poden escoltar una entrevista com avui estem fent aquí a la ràdio, o que els arribi doncs el programa doncs a l'escola? Com us arriben?
1: Bueno, ens arriben de, digue-li, de tot arreu, perquè ens arriben de derivacions d'altres departaments de l'Ajuntament, des del Pla d'Entorn fins a educadors o assistents o assistentes socials. Ens arriben dels equips psicopedagògics dels instituts, però sí que és veritat que un fenomen que ja passa molt sovint, hi ha d'altres programes, el boca-orella. Boca-orella. Primers, o sigui, molta de la gent nova que ens està arribant enguany, a part de les derivacions, és que han tingut algú que ha fet l'acció, els hi sembla bé, pares que parlen entre ells, etc, i miren de derivar-los al reenganxat.
0: Aquí, Helena, segurament que també hi ha una part important des del servei d'orientació d'àmbit comunitari, no?, a l'hora de buscar aquests alumnes per després que s'apuntin al reenganxat.
2: Exacte, sí, jo volia afegir que els joves, com bé deia el José Antonio Peral, arriben tant a través dels centres educatius, dels instituts, o bé, sobretot això, quan arriben a l'Ajuntament i són atesos o bé per l'OME a nivell de família, o després o venen potser a mi directament al que és el SOAC, el servei d'orientació d'àmbit comunitari, on fem aquesta acció, no?, de joves que potser acaben d'arribar al municipi o persones que volen continuar estudiant i van deixar els estudis en el seu dia, o a través de les comissions que tenim del propi Pla Educatiu d'Entorn, com podria ser la comissió d'absentisme o la comissió d'abandonament escolar prematur, i bé, com deia, a través de les companyes, no?, de serveis socials o així. Podem dir que a nivell de municipi estem començant a fer molta xarxa i molta interrelació i molta comunicació entre els diferents professionals que treballem al voltant d'infants i joves, i això nutreix, no?, i facilita doncs aquesta detecció precoç de joves que podrien ser susceptibles de ser derivats al reenganxat.
0: Important també, no només amb els alumnes, sinó també amb les famílies. És un dels punts importants del reenganxat. No només feu aquestes tutories amb els alumnes, sinó també amb la família. Això és importantíssim.
1: És absolutament
0: perquè
1: clar.
0: Són els que poden ajudar a continuar motivant aquest jove, no?
1: Home, potser dels trilions de frases que hem pogut arribar a dir enguany a alumnes i famílies, potser el top one per reiteració estaria la de si vosaltres no agafeu, si vosaltres deixeu anar la tovallola, nosaltres no podem ni agafar-la. O sigui, anem a pams. Nosaltres ens considerem bons professionals, però clar, no som mags. Nosaltres tenim molta incidència sobre els alumnes perquè estem un seguit d'hores amb ells, però arribem allà on el context familiar, formatiu, socioeconòmic ens permeti arribar. O sigui, que ens creiem molt la nostra professió, no ens ha de fer delirar amb que nosaltres estem per sobre del bé i del mal i la nostra acció ja arreglarà absolutament res. Llavors, en aquest sentit, potser la segona frase més repetida potser seria la de aquí o canvia tothom o no canvia ningú. Els alumnes han d'esforçar-se, fer autocrítica i tenir voluntat d'aprendre i canviar les seves, des de a nivell cognitiu, emocional i conductual. Els professors i professionals, evidentment, hem d'aprendre, hem de canviar i hem d'esforçar-nos per, en una classe que tenim 16 nivells diferents, que els més avançats no s'avorreixen i els que estan una mica de cua, sigui per raons lingüístiques, acadèmiques, cognitives, les que siguin, no s'estressin i puguin seguir. Llavors nosaltres hem de fer un esforç sobrehumà. Mal? Ho tenim clar. Llavors, evidentment, la tercera pota d'aquesta, digue-li, microcomunitat educativa, estan els professors, estan els alumnes, estan les famílies. També s'han d'esforçar, també han de fer autocrítica, també han d'aprendre noves maneres i també han d'aprendre a implementar-les.
0: En què consisteixen aquestes sessions de lideratge familiar i quina resposta heu trobat en aquest primer any dels pares, mares?
1: A veure, nosaltres, en general, se'n tornem i estem fent sobregeneralitzacions i en casos per tot, però ens trobem pares molt compromesos, molt preocupats i fins al punt de que estan tan preocupats que no s'ocupen. O s'ocupen de maneres que no funcionen. Però llavors el que ens hem trobat és una fam de solucions. Ara, també molt sovint amb una mentalitat de quin és el botó que s'ha de pitjar, què s'ha de fer, quin reel d'Instagram m'explicarà la solució màgica, etc. I evidentment les coses no funcionen així. Llavors nosaltres treballem d'una banda de la mateixa manera que

0: amb alumnes, treballem continguts instrumentals, acadèmics, i després tenim tutories personals, val? Que tant el Càndid com jo fem cada setmana, mirem de, però com a mínim una cada 15 dies, amb els líders familiars fem absolutament el mateix. Val? Enguany hem mirat, encara que ho estem, mirant d'adaptar-ho per millorar el resultat, volíem fer 3 mòduls capacitadors en gestió emocional, lideratge familiar i comunicació eficient amb adolescents, i després tenir tutories de seguiment amb aquests líders familiars, sigui pare, sigui mare, sigui persona de referència, cada 15 dies, per veure com s'estan implementant aquests aprenentatges. La clau és el tema del lideratge familiar. Val? Això ja donaria també per 4 programes, no? Però no passar del blanc al negre. O sigui, no és o bronca o permissivitat, no és empatia o assertivitat, no, res és o, tot és i. I nosaltres volem acompanyar a les mares, pares i tutors amb aquest camí, perquè evidentment ells tenen les ganes i nosaltres tenim el mètode i l'experiència professional. Podem fer molt bon equip.
1: Com és el dia a dia, Càndid? A part de matemàtiques, llengües, també es treballa aquesta gestió emocional, habilitats personals, com ara estava comentant José Antonio Peral, però com és el dia a dia? Bueno, perquè jo no sé si l'objectiu final és sí o sí que arribin a accedir a les proves d'accés als cicles formatius.
2: Bueno, sí, per començar vull fer una diferenciació. Jo treballo las competencias principales y José Antonio trabaja las habilidades transversales. Llavors, yo no em centro en el tema de las emociones, sí que las trabajan de manera más transversal. Y bueno, pues el día a día es és complicat perquè deia José Antonio, s'han de fer una mica malabarismes perquè tenim molts nivells diferents d'aprenentatge i bueno, pues intentar adaptar-nos, intentar treballar el més col·laborativament possible, intentar subministrar-los eines per, com ha dit molt bé José Antonio, no perquè aprovin només les proves d'accés al grau mig, sinó perquè es puguin desenvolupar bé, tant si segueixen el seu itinerari formatiu com si no, ¿vale? O sigui, això és independent del que fem i bueno, pues busquem una reinserció formativa real dels alumnes.
1: Aquest, Elena, seria el gran objectiu, no?
3: Sí, exactament, la idea és que aquests alumnes puguin participar i gaudir d'aquest programa que els permeti dotar-los d'aquestes eines necessàries perquè els serveixin al llarg de tota la vida, no només per continuar estudiant, que seria el gran objectiu, no? Sinó que són eines per tota la vida.
1: Cada alumne té el seu pla individualitzat.
0: Sí.
1: Tracteu cada alumne de forma individual.
0: Això és absolutament.
1: Tot i que a classe, evidentment, estan tots.
0: A les tutories individuals, els plans d'acció formativa individuals, això és el 100% així. Tot el tema formatiu en format aula grupal, doncs, evidentment, hem de fer. I, de fer, adaptar-nos amb uns, però dintre del que marquen les dinàmiques de grup, etcètera, etcètera. Però sí, sobretot a les tutories i al treball tutorial amb famílies, evidentment, és un tratge a mida.
1: Això ho complica encara més, no, Elena? El fet d'aquest tracte individual, no?, que tenen amb cada alumne, no?
3: Sí, exacte. Podem dir que és la gran complexitat del programa, però és la gran sort que tenen totes les persones que participen al programa.
1: Abans, José Antonio Peral destacava la professionalitat en aquest cas dels formadors, però hi ha aquest afegit que afegeix aquesta complicació. Encara té molt més mèrit la feina que vosaltres feu, no?
0: Home, mèrit i dificultat. I això es tradueix amb ambició, que l'hem de controlar de tant en tant. Perquè l'ambició, la motivació, fins i tot la militància nostra, perquè nosaltres no treballem a l'ensenyament, nosaltres militem a l'ensenyament. Doncs, com tot, si la dosi és excessiva, també pot ser contraproduent. La diferència entre una medicina i un verí és la dosi. Val? Llavors, de vegades, la nostra ambició, doncs, l'hem de controlar pel tema de dir, ei, espera, que estem nosaltres al servei del seu desenvolupament, no el seu desenvolupament al servei dels nostres resultats. Sembla una perogrullada, però de vegades costa.
1: Quantes hores són cada any?
0: Doncs estem parlant de, en total, 995 hores lectives en guany, de les quals estem parlant de 420 que es dedicarien a la capacitació bàsica, que és el reialme del càndid. Aquí estem parlant d'aquelles habilitats acadèmiques bàsiques que els permetran, en un any o dos, poder preparar les proves d'accés a grau mitjà i poder-les, evidentment, aprovar. Una segona assignatura que tenim és, li diem habilitats personals, estem parlant de 112 hores, més o menys, i aquí treballem tot aquest tema que hem parlat, des de gestió emocional, comunicació eficient, motivació, plans d'estudi, etc, etc. I després, el resultat final, la guinda del pastel d'aquest projecte seria que en un any o dos, depenent del perfil de l'alumne, es puguin presentar a les proves d'accés a grau mitjà, aprovar-les, i l'any següent, o a dos anys vista, reprenen el seu itinerari formatiu amb un grau mitjà de formació professional.
1: 16 alumnes el primer any, aproximadament.
0: Heu arribat a tenir
1: 16 alumnes. De cara a aquest segon any del Reenganxa't, que arrencarà al setembre, en aquests moments esteu en període d'inscripcions.
0: Sí.
1: Com es poden fer? Quantes places hi ha disponibles?
0: Doncs mira, de moment que tinguem absolutament adjudicades, estem parlant de 8 persones que començaran amb l'itinerari 1, segur que 4 persones que faran el segon any del seu itinerari 2. O sigui que l'objectiu és que enguany, al mes de maig, ja es puguin presentar a les proves d'accés. Ja tenim 12 places. És veritat que tenim 3 persones que hem d'acabar de mirar a veure com ha quedat la seva preinscripció del PFI, fer una reflexió final si realment ja estan preparats per afrontar amb un mínim de garanties d'èxit aquest PFI o no, o els hi convé fer un segon any amb nosaltres, o sigui que estem parlant que ja gairebé estem omplerts per l'any que ve.
1: Inscripcions a Escoles Velles?
0: A Escoles Velles, trucar, potser també poden trucar a l'Helena, no hi haurà tanto monta, mal? Però jo crec que el més senzill és això, trucar a Escoles Velles, demanar pel programa Reenganxa't i un professional o l'altre l'atendrà.
1: Sigui d'on sigui, el lloc és el mateix, eh?
0: Sí, acabem on acabem.
1: Abans de finalitzar aquesta entrevista avui parlant àmpliament del programa del Reenganxa't, dos preguntes. La primera, abans coneixíem el programa del PFI, ara tenim el Reenganxa't. Similituds, diferències?
0: Doncs escolta'm, la idea d'aquest Reenganxa neix d'una experiència meravellosa i exasperantment llarga de 20 anys fent el PFI amb tots els noms que a algú se li ha acudit donar-li, programa de garantia social,
1: PQPI,
0: etc, etc. Cada vegada que algú s'avorria, doncs inventava una nova nomenclatura, no? I, bueno, doncs hi havia moltes coses que ens agradaven, havia moltes coses que no ens feien el pes, que o eren estèrils o fins i tot directament contraproduents, i llavors d'aquesta experiència de 20 anys, doncs finalment hem pogut donar-li cos amb aquest Reenganxa't, i no només donar-li cos, perquè el cos ja estava donat des de feia anys, fins i tot, miracle de miracles, se'ns ha fet cas. No sé com es van alinear els astres, però va passar. I llavors, quina és la diferència principal? Primer, el PFI és un programa formatiu, de formació reglada, vull dir, no, formatiu és tot, formació reglada. Mentre que el Reenganxa't, al ser una iniciativa municipal, no és formació reglada. Aquesta seria la primera diferència. Segona, el PFI és d'un any. Nosaltres fem un o dos anys en funció del perfil de l'alumne. Val? Clar, no ofereix un títol reglat per no ser reglat de formació reglada. Tindrà, evidentment, un títol de nominalitat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, però no és un títol reglat. I, sobretot, la principal diferència és que el PFI, si tu te'n recordes, el PFI era capacitació bàsica, que se li deia formació bàsica, hi havia la part d'habilitats transversals que nosaltres ens inventaven, i després estava la formació professional, perquè els PFIs estaven molt dirigits amb una utopia que deia que nens de 16 anys es podien reinsertar al mercat laboral. Ara ja podem riure sense embats de dir en quin món vivien, no? I llavors nosaltres hem substituït aquesta assignatura de formació bàsica per la tercera assignatura, que és preparació per a les proves d'accés a grau mitjà. Aquest seria el principal canvi.
1: Per tant, un programa més adaptat a les necessitats reals.
0: El que nosaltres, evidentment, nosaltres hem de subratllar la nostra subjectivitat i fal·libilitat, que ens podem equivocar en el nostre diagnòstic. Ara, és un diagnòstic després de 22 anys d'experiència i lluitant perquè s'imposi contra el que estava establert, la inèrcia de fer el que toca, el que tothom fa, etc. O sigui que no direm que és la solució màgica a res, perquè no n'hi ha, però com a mínim creiem que s'adapta molt més. I és un programa que està viu, està fent. O sigui, t'has comentat amb el tema de famílies que enguany volien fer 3 mòduls formatius. Li estem donant voltes, a veure com ho acabem de pamar de cara enguany. Val? Potser ho canviem una miqueta. Tenim un indicador d'èxit que el primer any no ens plantejàvem, però nosaltres era grau mitjà en 1 o 2 anys. És que estem veient realment que hi ha alumnes que porten, val, un dèficit acadèmic, formatiu, psicopatològic, psicopedagògic, etc, que fins i tot ens obre la porta a dir, escolta'm, 2 anys amb nosaltres, però el segon no preparen prova d'accés, i de cara al tercer ja tenen els hàbits d'estudi, el nivell acadèmic, les ganes, la motivació com per cursar, i amb aprofitament real, no que estiguin apuntadets i quedem la mar de bé nosaltres, i que puguin cursar realment amb aprofitament un PFI. O sigui que és un programa que està viu, i per sort no tenim cap límit, digue-li orgànic, digue-li de normatives, digue-li de departaments, de què sé jo, i el podem anar adaptant al que nosaltres veiem que la realitat ens demani.
1: José Antonio, Càndid i Helena, una última pregunta. Si haguéssiu de convèncer un jove que ha perdut la il·lusió, que no està prou motivat perquè s'apunti al reenganxat, què li diríeu? Qui comença dels tres?
2: Començo jo mateix. Bueno, Càndid. Pues jo el que li diria és que sé que la seva trajectòria educativa ha estat complicada i de vegades s'ha sentit molt, molt sol, però que al reenganxat es trobarà algú que estarà amb ell, que l'acompanyarà, sobretot que no li imposarà res, que li deixarà prendre les seves pròpies decisions i que el respectarà la seva opinió. I bueno, pues això, que també amb el tema de la família, que l'acompanyarem en tot el que necessiti.
3: Estic totalment d'acord amb el que deia el Càndid. Jo li afegiria que hi ha un recurs on hi té un lloc, no? on serà rebut, on serà acollit, on se l'espera, no? Perquè pugui gaudir d'aquesta trajectòria, i que malgrat la seva experiència, com deia el Càndid, no ha sigut de tot satisfactòria fins al dia d'avui, ho pot ser el dia de demà, no? I posant-hi els recursos i l'atenció necessària ho podrà ser.
0: Jo afegiria que una cosa és els resultats que has aconseguit fins ara i una altra cosa és el que tu ets. Llavors, el que tu ets més les metodologies apropiades et convertiran en... milloraran moltíssim com a persona, com a professional i fins i tot com a ciutadà, que aquesta seria una altra vessant. I res, dir-li, escolta'm, la societat t'ha fallat, a part del que tu has posat de la teva part, perquè nosaltres apel·lem molt a la responsabilitat individual, val? Però li diria, la societat t'ha fallat 2 vegades, o perquè no t'ha recolzat tot el que necessitaves, o perquè no t'ha exigit tot el que et mereixies que t'exigissin, perquè tu de tonto no tens un pèl, val? I hem caigut en una banda o l'altra, val? O no recolzo suficient, o pobret meu, no li demanem més. Doncs escolta'm, si vols, jo animaria els joves, si vols un puesto on et recolzarem com mai t'ha recolzat mai, però també t'exigirem com mai t'ha exigit ningú, escolta, vine al reenganxa't que t'esperem.
1: Doncs jo crec que hi ha prou motivació amb les vostres respostes a aquesta última pregunta. Avui parlant del reenganxa't, José Antonio Peral, formador coordinador del programa, gràcies per acompanyar-nos.
0: A tu, Jordi, com sempre.
1: A Càndid Rodes, també tècnic formador del reenganxa't, també gràcies per acompanyar-nos avui.
2: De res.
1: I també l'Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infants i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, també del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que també forma part del reenganxa't. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a tu.
1: Gràcies als tres i ànims de cara a la segona edició del reenganxa't a Sant Andreu de la Barca.
0: A tu, Jordi.
3: Merci.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passaport aeronauta ha tancat el curs amb una gran festa familiar al Parc Central. De fet, la festa ha estat una jornada lúdica i educativa que ha reunit a centenars d'infants i famílies per celebrar el final de curs ple d'activitats i aprenentatges fora de l'horari escolar. La jornada ha inclòs tallers, jocs i activitats pensades especialment per un públic familiar. Entre les propostes programades hi ha hagut jocs tradicionals, activitats dinamitzades pels monitors dels patis oberts, espais d'aigua per l'experimentació vivencial i un taller artístic de pintura vertical. El bon temps, les zones d'ombra i també l'ambient festiu han contribuït a omplir el parc de famílies i d'infants de totes les edats. Hem parlat amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també amb Eli Manzano, la dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn.
2: Ho tenim tot, la veritat, tenim un pla molt xulo de dissabte matí amb la cloenda del passaport aeronauta, que és una jornada que al final el que busca és donar sentit a tota la feina que s'ha fet durant l'any, fer el tancament del passaport i que els infants que no hagin pogut segellar totes aquelles activitats que tenien a fer, doncs ho puguin fer-ho durant el matí, i al final doncs hi haurà una petita sorpresa més, no?, com a recompensa, com a reconeixement també de la participació infantil i de famílies que han fet. I també m'agradaria agrair tota la feinada que han fet durant el curs a l'equip del Pla Educatiu d'Entorn, perquè la veritat és que sense tota aquesta carrera de fons no seria possible ni aquesta jornada ni cap altra.
1: Veiem també entitats com el Club de l'Atisme, també l'Esplai Pingüí, que també participen avui de forma activa en aquesta festa.
2: Exacte, el Club de l'Atisme, l'Esplai, CESA Educa... Bé, seguim tenint entitats que estan molt motivades, que col·laboren i participen del pla educatiu, i això és una riquesa per tothom, perquè fem xarxa, fem activitats gratuïtes per les nostres famílies i els infants i joves, i això permet doncs treballar l'objectiu que tenim principalment de la igualtat d'oportunitats, que tots els infants puguin gaudir d'activitats gratuïtes, que són oportunitats d'aprenentatge. Recordem que el lleure educa i, per tant, doncs, és un enriquiment per la nostra ciutat poder tenir entitats que siguin tan entregades i que tinguin tantes ganes de participar.
1: Eli Manzano, com a dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, bé, valoració d'aquest any, d'aquest nou any del Pla Educatiu d'Entorn i d'aquest passaport aeronauta, quina valoració en feu?
3: Bueno, la valoració sempre és positiva, perquè pensem que és una eina que s'ha incorporat al municipi tot just ara fa un any. Fa un any estàvem fent per primer cop aquesta jornada de cloenda, i per tant estem caminant en el sentit de que la idea és que donar a conèixer l'eina, que les famílies de Sant Andreu de la Barca coneguin que fora de l'horari escolar hi ha oportunitats educatives, no?, i que puguin aprofitar aquestes activitats que es fan fora de l'escola també com a aprenentatges pels seus fills i filles. I per tant, o sigui, la valoració és molt positiva. El fet és que el parc està ple de famílies i infants, no només dels infants que han participat aquest curs en el programa Passaport Aeronauta, sinó que està ple de famílies d'infants des de ben petits fins a més grans, no? Llavors això per nosaltres és molt positiu, perquè és també l'oportunitat aquesta jornada de donar a conèixer el passaport aeronauta als ciutadans de Sant Andreu de la Barca.
1: De fet, el que comentàvem ara, no? Tenim un parc central ple de nens, nenes d'infants amb les seves famílies. Això vol dir que aquest passaport aeronauta ja es coneix?
3: I sí, es coneix més que fa un any, per tant...
1: Però sempre es vol més, no?
3: Sempre es vol més, però bueno, repeteixo, la valoració és molt positiva. Els infants tenen molt clar què és l'eina i per què serveix, per tant, això ja ho tenim, com si diguéssim, guanyat, no? I en aquest sentit, la jornada d'avui també ens va molt bé, perquè les famílies que no el coneixien encara tenen l'oportunitat avui de conèixer què és, i moltes que els infants encara són petits petits, no? Diuen, ah, doncs ja tinc ganes que el meu fill faci segon o tercer per participar en aquest programa, no? És una manera també de motivar que les famílies acompanyin els seus fills a fer activitats fora de l'horari escolar.
1: O sigui, del passaporte d'Onauta són unes edats molt concretes, per poder participar.
3: Sí, aquest any l'alumnat participant ha estat l'alumnat de segon i tercer de primària de totes les escoles de Sant Andreu de la Barca.
1: Quines són les activitats habituals durant l'any que es realitzen?
3: I cada mes hem ofert un catàleg d'activitats diferent. Com que comptem amb la col·laboració d'entitats del municipi, cada mes s'ofereixen activitats diferents de totes les temàtiques. Tenim activitats esportives, tenim activitats artístiques, culturals. També aprofitem les activitats que es fan des d'altres regidories per englobar-les totes en aquest catàleg, que el que ofereix és això, oportunitats educatives en el fora escola.
1: La festa del passaport d'Onauta, la festa de Cloenda, ha finalitzat amb un bingo, on també s'han repartit regals.
2: Doncs bé, enguany hem fet un bingo per acabar la jornada i com a novetat doncs, també hem ofert tres premis per aquells infants que havien finalitzat tot el passaport, que s'han esforçat molt durant tot l'any i que amb èxit han anat superant totes aquelles activitats, les han anat gaudint i això, hem tingut tres premis i finalment també hem donat un diploma a tots els participants, perquè al final el que volem és fer el reconeixement a tots els infants que han, en la mesura que han pogut, perquè això també s'ha de tenir en compte, en la mesura que han pogut, ells i les seves famílies, doncs han participat.
1: Entre les entitats que han participat en aquesta festa de Cloenda del passaport d'Onauta, el Club d'Atletisme Sant Andreu, que també ha ofert activitats esportives. N'hem parlat amb l'Andrea Delgado.
4: Bueno, doncs avui estem fent unes combinades, tanques, un circuit per la muntanya, llançament de pilota de medicinal i salt de peus junts.
1: Bé, amb aquestes activitats que voleu aconseguir?
4: Bueno, al final animar els nois que provin l'atletisme, que és un esport molt complet, que tot i ser individual, doncs una miqueta tots junts donar imatge de que realment és col·lectiu i animar-los a venir a provar, que estem de portes obertes, a més, o sigui que...
1: Per tant, és el primer contacte segurament que molts tindran amb l'atletisme, no?
4: Sí, tot i que per sort les escoles ja estan fent atletisme, per tant, molts venen que, ah, no, jo això ja ho he fet. Jo, mira, molt contenta, perquè quan jo era petita no era tant, però ara ja...
1: Bueno, en el club d'atletisme, déu-n'hi-do, com esteu,
4: Ah, i estem a tope, a veure.
1: És aviat amb nova pista, no?
4: Sí, a veure, cap al 2028 han dit, a veure, estem molt contents, la veritat.
1: Què suposa per vosaltres participar aquí en el passaport d'Onauta?
4: Doncs està molt bé, perquè d'aquesta forma, doncs ara, a més que estem amb el tema de la pista, a veure si fem... suport entre tots i ho aconseguim.
1: Ja has vist alguns nens o nenes aquí que apuntin maneres o no?
4: Sí, hi ha uns quants. Hem apuntat el telèfon per si volen apuntar-vos, o sigui que sí.
1: Aquí també un dia de fitxatges, no?
4: Home, i tant, estem aquí amb la cantera.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí també hi han participat en diferents activitats relacionades amb el circ. Ens ho ha explicat el Cristian.
5: Doncs aquest any ens van proposar participar a la festa, li vam dir als joves i van dir, doncs vinga, és horari de joves i volien fer-ho com a activitat. Llavors vam estar pensant què podem oferir al poble, que els faci gràcia als nens, que ho gaudeixin, que també ho gaudim nosaltres ajudant els nens, i va sorgir la idea de fer llocs de circ. Llavors vam estar mirant el material que teníem la sort de que teníem molt material d'aquest tipus i els joves doncs van ajudar a preparar-lo, a fer els cartells, a agafar les coses i aquí estem avui.
1: Com va la pràctica?
5: Sí, també estan provant-lo ells perquè els nens vegin doncs, com es fa, les slackline, bueno... els estan cantant a tothom i la veritat és que molt guai, estan passant moltes famílies i els joves doncs, també estan participant.
1: Què suposa per vosaltres des de l'Esplai participar en aquest tipus d'activitats?
5: Doncs participar en tot el que es faci a Sant Andreu sempre és un plus. Aquesta festa la veritat és que és super, super guai perquè ens estem juntant moltes entitats d'educació, estem veient doncs, el que fan altres, els altres estan veient el que fem nosaltres, fem xarxa com a comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca, també doncs, les famílies és un lloc que poden estar entre famílies i entre nens d'altres escoles que participin i és molt xulo que hi hagi aquestes coses pels nens a Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, i esteu aquí en una zona d'ombra, que això també és important.
5: Sí, clar, ara justament aquests dies no fa gaire bon temps, però estem al juny, llavors s'agraeix que hi hagi ombra. Aquest parc doncs, té la sort que té moltíssima ombra i estem en un lloc que hi ha tant ombra com sol i la veritat és que avui el temps ens ha acompanyat i estem super, super contents.
1: I més activitats que s'han realitzat en la festa de Cluenda del Passaport Edonauta. N'hem parlat amb el Sergio Sánchez de CESA Formació, que també ens ha explicat les diferents activitats tematitzades que han ofert en aquesta festa de la Cluenda del Passaport Edonauta.
6: Bueno, nosaltres fem les extraescolars de les escoles d'aquí de Sant Andreu de Barca i els casals de Sant Andreu de Barca. I tot això muntem el decorat perquè els nens feien el seu escape room i tenen que completar els quatre tallers i una vegada completen els quatre tallers obren el cofre que és el premi.
1: Veig que s'ho estan passant molt bé, no? I a més està molt tematitzat, no?
6: Exacte.
1: És un tauró per allà, també.
6: Sí, els nens disfruten i els adults, com veus ara, es posen al tauró, donen voltes i els agrada el decorat, els agrada moltíssim.
1: Tot veig aquí una imatge molt familiar, no només sí. Els nens i nenes, sinó també la família que també participa, també s'involucra.
6: Exacte, aquest és l'objectiu, que ho fem tot familiar, que siguin els nens, els pares i plegats, que s'ho passin pipa.
1: Avui el temps acompanya, més o més.
6: Sí, jo temia, perquè el cartró, tot això és cartró i es fa malbé, jo temia, però per fi tenim sol i un bon dia.
1: El bon temps que ha acompanyat a la celebració de la segona edició de la festa de Cluenda del Passaport Edonauta a Sant Andreu de la Barca, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament, el Pla Educatiu d'Entorn i el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

I amb la festa del passaport aeronauta que es va celebrar al juny, posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Anem ara amb la novetat dels 6 nois que formen Tuas, Tuo Su en coreà. Són 5 coreans i un xinès que van debutar a Corea el 22 de gener del 2024 i al Japó el 30 de juny del 2025. Els escoltarem des de l'estand de Play No Tragedy del 27 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal You You, un tema que combina vibracions R&B amb so house electrònic i sintetitzador dinàmic. Tot i els retalls actuals que té en el món del K-pop la producció, sense pont ni coda melòdica addicional, el tema funciona prou bé. De fet, la lletra parla de l'enamorament que fa mirar cap endavant amb la persona estimada. El tema ja ha guanyat 2 números 1 en shows musicals al mes de maig, un Music Bank al 8 i un Inkigayo al 10. Amb més de 21 milions de reproduccions del videoclip oficial, les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat dels Tuas, You You.

Ens trobarem ara amb les 7 noies que formen Billy, 5 coreanes i 2 japoneses, que van debutar a Corea el 10 de novembre del 2021 i al Japó ho van fer el 17 de maig del 2023. Les escoltarem des del que és el seu primer àlbum de llarga durada, The Collective Soul and Unconscious Chapter 2, del 6 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Zap. La lletra parla de tornar a ser un mateix al complet, bloquejant les tafaneries i el soroll exterior, deixant enrere el passat i escollint estar al present amb confiança. Porten més de 2 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 11 primers dies. Escoltem la novetat de Les Billy, Zap.

0: Can you feel it?
1: Tenim un nou debut, ara amb les 7 noies que formen Hype Princess. Hype Princess Suo en coreà. Són 3 coreanes, 3 japoneses i una coreano-japonesa que ho han fet el 27 de maig d'aquest 2026 amb l'escena de Play 17.7. De tota manera, ja havien fet el seu prellançament amb el tema Stolen el 29 d'abril. El grup està produït per Gecko, que és solista i membre dels Dynamic Duo. A més, van sortir del programa Unpretty Rapstar Hip Hop Princessu. Amb aquests antecedents només podien fer una espècie de so hip-hop amb to funky. De fet, porten més de 7 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem el debut de les Hype Princess amb Stolen.

Anem ara amb la novetat dels 6 nens que formen 82 Major, 5 coreans i un canadenc que van debutar l'11 d'octubre del 2023. Els escoltarem des de l'Stand the Play Film del 28 d'abril d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Sign, que és un tema amb melodia onírica com a mostra de maduresa del grup i representa com dues persones es van acostant mica en mica per emocions intercanviades per una senyal entre ells dos. El tema és un hip-hop minimalista que s'acosta a un funk relaxat. De moment porten més de 6.800.000 reproduccions a les seves dues primeres setmanes del videoclip oficial. Escoltem la novetat del 82 Major, Sign.

Després de 15 anys des del seu últim treball, ens retrobarem ara amb les tres noies del grup Sia, Nam Gyuri, Kim Yeonji i Lee Boram, que havien debutat el 24 de febrer del 2006 i es van dissoldre oficialment el 30 de gener del 2011. Aquí, a K-Pop History, només les havíem sentit com a acompanyants en produccions en les que sortien al costat de les Davichi i les Tiara, com per exemple Wonder Woman. Doncs bé, ara per celebrar el 20è aniversari del seu debut han tret a l'àlbum First Again el 14 de maig d'aquest 2026. I havien tret prèviament la cançó prellançament Still Here, Still Us el 30 de març d'aquest 2026. Ara les escoltarem amb el tema Stay. Aquí mantenen una gran presència vocal característica del grup, però alhora és un tema de ritme suau i ballable. A més, té un toc de guitarra en to melòdic. Al videoclip hi participa com a ballarina, en un to molt elegant, la coreògrafa coreana Kang Ye-in, coneguda artísticament com Aiki. Amb un tema que s'escolta molt agradable, recordem ara el 20è aniversari de la Sia amb aquest tema Stay.

Ens trobarem ara amb els 5 nois que formen Cortis, Cori Sotu en coreà, 3 coreans, un hongkonès i un coreano canadenc que van debutar el 18 d'agost del 2025.

0: Ara escoltarem un avançament de les quatre noies que formen ESPA. Recordem Karina, Giselle, Winter i Ning Ning, que van debutar a Corea el 17 de novembre del 2020 i al Japó el 3 de juliol del 2024. Serà des del single prerençament YDA, World Different Animal. Això ha estat l'11 de maig d'aquest 2026 i és l'avançament de l'àlbum Lemonade, que ha sortit més endavant el 29 de maig d'aquest 2026. En aquest tema els hi col·labora G-Dragon, que ha escrit la lletra dels seus propis versos. El tema és un hip-hop amb baix sintetitzat i tornada comercial. El concepte, tant a la lletra com al videoclip, mostra com els límits entre realitat i món digital estan difuminats. A més, confronta originals versus còpies. Recordem que les ESPA tenen els seus propis avatars al món digital. Porten més de 20 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 7 primers dies. Escoltem la novetat de les ESPA, aquí acompanyades de G-Dragon amb World Different Animal.
1: It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump and all my the white trying to glitch. Critters false got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

ens trobem ara amb els sis nois que formen Boy Next Door, que havien debutat a Corea el 30 de maig del 2023 i al Japó ho van fer el 10 de juliol del 2024. Els escoltarem des del single digital Knock Knock Knock, de l'11 de maig d'aquest 2026. És el tema prellançament del seu primer àlbum complet, Home, que ha sortit posteriorment el 6 de juny d'aquest 2026. El videoclip de l'actuació, de la performance baixa, encapçala les llistes de YouTube i la cançó a les llistes de l'iTunes a 8 països. Com diem, el vídeo de la performance està ambientat en edificis abandonats, mentre que la tornada, que és la onomatopeia anglesa de trucar a la porta, s'expressa en moviments creatius, tot enmig d'un hip-hop dur. El tema està produït per Zico dels Block B i els membres Jaehyun, Tae-san i Wanak. Porten més de 7 milions de reproduccions als seus 7 primers dies del videoclip oficial. Escoltem la novetat dels Boy Next Door, Knock Knock Knock.

Ens trobem ara amb les 7 noies que formen Billy, que havien debutat el 10 de novembre del 2021 a Corea i al Japó ho van fer el 17 de maig del 2023. Fa poc ja les vàrem escoltar des del seu nou àlbum de Collective Soul and Unconscious, Chapter 2, del 6 de maig d'aquest 2026. Ara escoltarem el que és el seu single pel llançament, Work. Té diferents notes de rap per damunt d'un ritme de club, on la lletra parla de que s'esforçaran en el seu treball. Porten més de 3 milions i mig de reproduccions del videoclip de la performance en 2 setmanes. Escoltem la novetat de les Billy, Work.

Work. Tenim un altre debut, els 8 nois que formen Just, You, You en coreà. 5 coreans i 3 japonesos que ho han fet el 7 de maig d'aquest 2026. Ha estat amb el single àlbum Orange Record, del que escoltarem el single principal Rush Rush. Tot i ser un grup acabat de sortir, ja participen en la composició dels seus temes. Precisament aquí a Rush Rush expressen la voluntat de seguir endavant sense dubtar, fins i tot si s'és maldestre. El tema és un pop brillant amb guitarra rock i cordes de sintetitzador. Porten més d'un 1,5 milió de reproduccions del videoclip oficial en els seus primers 11 dies. Escoltem la novetat i debut dels Just amb Rush Rush.

Ja tenim nou treball de les sis noies que formen en mix. Recordem Hewon com a líder, Lily, aquesta és australiana, Sulyun, Bae Jibu i Kyujin, que és la Magne, la més joveneta. Recordem que van debutar el 22 de febrer del 2022. Doncs bé, acaben de treure Alexander Play Heavy Serenade a l'11 de maig d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. És un pop experimental, on es combina també amb música electrònica. La lletra expressa un amor profund, com en el títol, una serenata intensa. I aporten guanyats dos números 1 en shows musicals en aquest mes de maig, un M Countdown el 21 i un Music Bank el 22. A més, un Melon Popularity Award la tercera setmana de maig. Amb més de 40 milions de reproduccions en el videoclip oficial als seus 7 primers dies, escoltem la novetat de la Gen Mix, Heavy Serenade.

Ens trobem ara amb el nou treball dels Witness que formen Unite 2 en coreà, grup que va debutar el 20 d'abril del 2022. Ara els escoltarem des del seu extended play In June Part 1, del 12 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal, Pose. És un steel house amb melodies pop on també fan un ús de falsete. Porten més de 5 milions de reproduccions del seu videoclip oficial els 11 primers dies. Escoltem la novetat dels Unite, Pose.

Abans de passar a la darrera estrena, farem un avançament de la propera edició, en la que podrem escoltar el retorn del grup projecte IOI. I recordem que eren 11 noies que havien debutat el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre oficialment el 31 de gener del 2017. Havien tret 2 extended plays i 4 singles i en els seus pocs mesos d'activitat van tenir temps de guanyar fins a 9 números 1 en jocs musicals. A més del grup han sortit solistes tan conegudes com Changa, John Jung, està a formar part de les Wishes on You, de les Cosmic Girls, i d'altres també han format part de grups com Pristine, Goo Goo Dan o Wiki Miki. Ara han tornat amb 9 noies amb l'Extended Play IOI Loop el 4 de maig d'aquest 2026 com motiu del seu 10è aniversari de debut. Ja havien fet l'avançament Goodbye with a Smile, que era una reedició d'un tema del 2016. Les escoltarem ara amb el single Suddenly, on aquí adopten un so més modern de sintetitzador pop i ha participat a la lletra John Somi, també una altra de les solistes. La lletra parla de les emocions, com diu el títol, que venen de cop, Suddenly. Doncs bé, porten més de 3 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 5 primers dies. Escoltem el retorn de la IOI amb Suddenly.

0: Hi, boys and girls. This is K-pop history with Kim Jun So.
1: Ximinà, que ens en mirem. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem precisament amb la novetat de la Sitsi. Cinc noies, recordem, i així com a líder, Lia, Ryujin, Chaetyeong i Yuna, que és la Magne, la més joveneta, que van debutar a Corea el 12 de febrer del 2019 i al Japó ho van fer el 22 de desembre del 2021. Ara les escoltarem des de l'escena de Play Moto del 18 de maig d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. Per cert, aquest treball té 3 temes de grup i 5 solos de un de cadascuna d'elles. El tema principal, com diem, té una melodia refrescant i amb energia, amb capes de reverb i sintetitzador atmosfèric. De fet, la música combina Europop amb elements EDM i una tornada potent que impacta des del primer moment. De fet, l'ús de sintetitzadors atmosfèrics dona un so multidimensional. Recordem que la lletra parla de confiar en les persones que et guien i et donen suport sense deixar de creure en les teves pròpies decisions. El videoclip oficial porta més de 12 milions de reproduccions als seus 6 primers dies. Escoltem la novetat de la Sitsi, Moto.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa en mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimanayo.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa, d'aquest Via Directa d'estiu, on estem recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada. Avui ens centrarem a parlar de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca, una festa major que arrencarà el 4 de setembre fins al dia 7, amb actuacions musicals i també d'altres activitats culturals. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant en aquesta nova edició del Via Directa. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
3: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
3: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca Tel i com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
4: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, de, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, el del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també fa molta il·lusió poder-la portar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la Festa Major Petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
4: Som un poble. Seguim apostant també per la Festa Major Petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la Festa Major Petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la Festa Major Jove, amb la 31a Gincana Nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem doncs, també una mica abans per poder doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera d'acabar, doncs, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
5: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira, i dintre de la fira pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones, i també volia fer un petit homenatge dintre del que es, podia a la, gincana, a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de la... dintre de i, bueno, a la música, a la gent, n'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta... O sigui, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en d'altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si se sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
5: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment, perquè si això no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on es on va dedicat i intenta fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
5: No sé, jo espero que les agradi. O sigui, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que... Sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
5: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé. No sé com definir-lo. És molt... Està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
4: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Droga i també els Sous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
6: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de l'Etapa com les darreres edicions. Llavors, tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de l'Etapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de l'Etapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
6: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de l'Etapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de l'Etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de l'Etapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de l'Etapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de l'Etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
6: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de l'Etapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros l'etapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de l'Etapa.
6: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
1: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
6: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
7: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
7: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
7: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
7: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
7: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí

0: del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
1: Sí, evidentment, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que demanem, gent jove, no?
1: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
1: Exacte, exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
1: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la, si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
1: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
1: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre casino i foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
1: Està, no?, més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la societat del casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
1: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
1: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre?
1: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
1: Exacte, exacte. Fer que la gent, doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà, doncs, aquell moment per recordar, doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
1: Sí.
0: A més d'un segle.
1: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar, doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret,

0: concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones, doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
0: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
0: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
0: Evidentment, a l'octubre, no sé si serà el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? O de com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
0: sí,
1: no?
0: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
0: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
0: quan
1: i
0: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
0: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
0: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves, i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batist casteller. Si sumem el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major petita.
2: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió, perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
2: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el Pilar Caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droc compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
2: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment, la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
2: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la colla de Diables seran els pregoners de la festa major petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droc, concretament amb la canalla dels castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
3: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la festa major petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la festa major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la festa major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Droc.
3: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la festa major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
3: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble, prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes, que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu 10è aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la colla dels castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Uf, fa molts anys. M'acabes d'obrir aquí una finestra de tanya tancada.
0: Bueno, això no, vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu al Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, doncs et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà els Aurebis unes 4 o 5 vegades, l'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo, o sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de farà un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem un 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que ens venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de, bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va, sí, venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens en dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí. Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sandro la Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian O'Neill, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca torna a reservar un espai dedicat als joves amb una programació que combina activitats consolidades com la gincana nocturna, però també tindrem altres activitats com la Festa de la Clota, les Calacaixes, l'Urban Fest i d'altres novetats que també arriben aquest any. Volem parlar amb Javi Romero, que és el regidor de Joventut. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, parlem de les activitats dedicades als joves i també volem parlar de les novetats. Una d'aquestes activitats que no poden faltar és la gincana nocturna. Enguany 31a edició, després d'haver celebrat bé, d'una manera molt festiva el 30è aniversari. 31a edició de la gincana nocturna. Podem dir que és l'activitat més consolidada, no?, de les que es realitzen a la Festa Major.
2: De les més consolidades i de les més emblemàtiques de la nostra ciutat, em permetràs dir, perquè són 31 edicions, com bé dius, que s'allarguen més de 30 anys, perquè per casuístiques diverses algun any no s'ha pogut fer, però ha ressorgit, no?, revifa, i és la demostració, doncs, que és un dels emblemes de Sant Andreu de la Barca.
1: Aquest any, cultura i tradicions al Baix Llobregat és el tema de la gincana nocturna, i vam parlar fa unes setmanes. Com ha estat rebut aquest tema?
2: Bueno, de manera sempre molt diverses. Grups que se m'apropen i em diuen que els ha agradat molt, d'altres que diuen, jo, que difícil, haurem de rascar per trobar com donar-li la volta, etc. Com sempre, jo crec que sempre busquem temàtiques que siguin prou àmplies per jugar amb elles, i per què no, aquest any ha estat una mica una oportunitat per això, per investigar una mica, conèixer una mica més el nostre entorn.
1: Es tracta d'això, no?, de partir d'un tema que els joves que participin comencin a pensar, doncs, com disfressar-se, com fer, doncs, el carro, no?
2: Sí, exacte. Hi ha grups que són més literals i altres que tergiversen més les propostes, però sempre és maco de veure qualsevol de les dues opcions. Si ho treballen bé i fan disfresses i carros de qualitat, doncs és el que es posa en valor.
1: No preguntarem què és el que busca el jurat, no?, per no donar pistes.
2: No, totalment.
1: Serà, doncs, el dia 5 de setembre, la matinada del 5 al 6 de setembre, però una de les novetats que hi ha aquest any és fareu un sopar previ a la gincana nocturna. Això és novetat.
2: Així és. Hem volgut continuar ampliant el concepte de gincana nocturna entre els nostres joves, continuar sent com l'eix que mou tota la nostra Festa Major jove, i en aquest sentit hem decidit que enguany provaríem el fet de modificar la que tradicionalment era la reunió prèvia de la gincana a una data que hem anomenat la prèvia, i que serà el dissabte 29 d'agost. I en aquest sentit convidarem a tots els grups participants a que es desplacin a l'ermita del Palau, i allà donarem les instruccions necessàries per realitzar correctament la gincana nocturna d'aquest any, però també serà un espai de germanor, un espai on volem que els grups es trobin, interactuïn, i comenci a ser, doncs, el tret de sortida per la nostra Festa Major.
1: per tant, una setmana abans de la gincana nocturna, aquest sopar.
2: Sí, volem escalfar motors ja des de ben aviat i que els joves agafin la festa major amb moltes ganes.
1: De fet, que aquests grups també convisquin amb aquesta germanor, ja es va fer l'any passat, ja es va buscar això, no?, de que els grups poguessin interactuar entre ells.
2: Sí, va ser una iniciativa que va tenir una molt bona rebuda per part dels grups i creiem que hem de continuar explorant aquestes vies. El fet de que els grups no només treballin entre ells mateixos, sinó que d'alguna manera es interrelacionin entre els diferents grups participants, crec que fa caliu, que fa poble i sentiment de pertinença.
1: 31a edició de la gincana nocturna. Enguany, com dèiem, el tema és cultura i tradicions del Baix Llobregat. Fins al dia 5 de setembre, a la matinada del 5 al 6, no veurem els resultats,
2: no,
1: perquè els grups sí que estan penjant aquests dies, i de fet també ho demaneu des del Departament de Joventut, des dels organitzadors de la gincana nocturna, que vagin penjant vídeos, però no desvenyen gaire quina és la seva proposta. Forma part de la tradició, també, no?
2: Clar, clar que no. Ha de ser secret fins a l'últim moment, però sí, sí, ens estan regalant, com ja porten uns estius fent, uns vídeos, uns memes, que ens fan molta gràcia. A mi em donen la vida durant l'estiu els memes dels grups de la gincana. Que continuïn fent-ho, sisplau.
1: No, ja veus, estan treballats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Es nota que darrere hi ha una feina.
2: Alguns molt treballats, molt estudiats, sí, sí.
1: Hi ha un estudi, exacte. Seguim amb les activitats. 4 de setembre tindrem la tradicional festa de la Clota.
2: Doncs sí, com és habitual, el divendres de festa major hi haurà un espai dedicat per les nostres joves al polígon de la Clota, aquesta festa adreçada directament a ells, i enguany portem una altra novetat. Són molts els joves que se'ns han dirigit aquestes darreres edicions, doncs, demanant-nos que els agrada molt aquest espai i que volen més, no? I en aquest sentit hem pogut treballar per oferir-los una ampliació d'aquesta festa de la Clota, que enguany iniciarà a la 1 de la matinada. És a dir, que per primer any, per primer cop, la festa de la Clota conviurà en paral·lel amb els concerts de l'Esplanada del Mercat, oferint aquesta alternativa musical perquè els joves que els interessi més doncs els DJs que puguem portar, i que llavors doncs tindran una nit de festa més llarga.
1: Tenim la festa o la gincana diurna, tercera edició de la gincana diurna, serà el dissabte 5 de setembre, adreçada a joves entre 12 i 15 anys.
2: Uh-huh.
1: 3 edicions, però amb les dues primeres edicions ja han pogut veure una evolució i han pogut veure també un increment de participació del primer any, que va ser molt bona, al segon any. Per tant, hi ha interès en realitzar aquesta activitat.
2: Totalment. Com bé dius, el fet de que arribem a una tercera edició vol dir que els nostres joves doncs estan responent molt bé a la proposta, el que volíem, com deia abans, no?, que la gincana nocturna fos una mica l'eix vertebrador de tota la nostra festa. En aquest sentit va néixer la gincana diurna com una proposta pels nostres joves més petits, pels aquells que encara no tenen edat per participar a la nocturna, no? I com bé has dit, està adreçada per joves de 12 a 15 a la tarda del dissabte, doncs perquè sigui com aquest entrenament per quan siguin més grans poder participar a la gincana nocturna.
1: Serà, doncs, la prèvia de la gincana nocturna, que serà la matinada dissabte a diumenge. Uh-huh. Diumenge 6 de setembre, 11:15 del vespre, lliurament dels premis de la gincana nocturna,
2: sí,
1: a l'escenari central. Per tant, escoltarem, sí, també aquelles paraules de Tongo Tongo, no?, que són ja tradicionals.
2: Efectivament, no pot ser d'una altra manera.
1: I el diumenge també tindrem l'Urban Fest a l'Skatepark Mariana Pineda.
2: Sí, també és un espai que repliquem. Considerem que és un espai prou distès el diumenge tarda, doncs perquè els joves s'apropin, per explotar tot el tema de la cultura urbana. Tindrem dansa, tindrem música urbana, tindrem skate, i bé, és una tarda prou xula per tots aquells que s'interessin aquests temes.
1: Dilluns 7 de setembre, l'Escala Caixes també és una activitat que, bé, els més atrevits poden participar, perquè no és fàcil. Mm-hmm.
2: Sí, també tornem a portar perquè és una proposta doncs, també divertida, no només pels que participen, pels valents que participen, sinó perquè és xulo de veure, es respira a l'esplanar tota aquella tensió de veure si cau o no cau, i bé, doncs també ha estat molt ben valorada i per tant tornem a repetir.
1: Escalar caixes de cervesa, aquí l'equilibri és important.
2: Sí.
1: I com dèiem abans, els més atrevits són els que finalment ho fan, no?
2: Sí, sí, i puc dir, per experiència d'haver-ho vist en altres municipis, que a Sant Andreu de la Barca tenim una colla de gent molt experta en escalar grans alçades, perquè és el primer cop a Sant Andreu de la Barca que he vist que la gent s'ha acabat les caixes, que han arribat fins a dalt de tot. Així que, mira, per estar orgullosos també.
1: I gent molt jove, més, eh?
2: Sí, sí,
1: gent
2: sí.
1: Molt jove, com l'any passat. I les activitats de la Festa Major Jove finalitzen el dilluns a les 7 de la tarda amb el Sant Hilari.
2: Correcte, aquesta és una activitat que torna a portar l'agrupació de joves, doncs com una proposta musical per la tarda de dilluns, sí, sí.
1: Javi Romero, com a regidor de joventut, que espera de totes aquestes activitats? Si té els micròfons de Ràdio Sant Andreu, doncs, per convidar tothom a que participi.
2: Pues efectivament, el que sempre dic, que us animo a tots i a totes a venir a gaudir de les activitats segons el format que els interessi i que els toqui, i que sempre i sobretot que gaudeixin, que ho visquin. La Festa Major és un dels moments assenyalats del calendari com un dels esdeveniments més importants de la ciutat i que està pensada perquè els nostres veïns i veïnes doncs gaudeixin en convivència. Parlant en concret de la Festa Major Jove, són propostes, com sempre dic, pensades exclusivament per ells i que, per tant, obert sempre a suggerències, però el que busquem és que siguin espais del seu interès, que participin i que les gaudeixin.
1: Doncs Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos, i a partir del 4 de setembre recordem que tenim la Festa Major i que pel que fa a les activitats joves s'avancen una setmana, 29 d'agost tindrem aquest sopar de la gincana nocturna.
2: Doncs sí, tothom preparat per escalfar motors i preparar-se per la Festa Major.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cada any hi ha joves que, per diferents motius, abandonen els estudis abans d'hora. Alguns han perdut la seva motivació, d'altres han viscut situacions personals complicades o simplement necessiten un altre ritme d'aprenentatge. Pensant en ells, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posa en marxa la segona edició del Reenganxa't, un programa de segones oportunitats que vol ajudar a recuperar la confiança, reemprendre el seu itinerari formatiu i també preparar els joves de cara al seu futur. Es tracta d'un projecte impulsat des de les escoles velles per les regidories d'Educació, Infància i Famílies i també Formació i Ocupació, que combina reforç acadèmic, acompanyament emocional i també la implicació de les famílies. Avui volem conèixer com funciona aquest programa, per això que ens acompanya José Antonio Peral, formador i coordinador del programa Reenganxa't. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Càndid Rodes, tècnic formador del Reenganxa't.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infància i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, volem parlar del Reenganxa't, segona edició aquest any. Fa un any justament presentàvem la primera edició del Reenganxa't i abans de parlar del que és aquest programa fem valoració del primer any. Com valoreu aquest primer any?
1: Home, com a experiència pionera, que no tenim cap referència de resultats d'altres anys, nosaltres estem marca de la casa. Molt satisfets i profundament insatisfets. Molt satisfets perquè estem parlant d'una banda social, estem parlant d'un conjunt d'alumnes amb més o menys dificultats pedagògiques, emocionals, motivacionals, carències formatives, etcètera, etcètera, que realment és una tasca a llarg termini aconseguir resultats amb ells. Per tant, els resultats no han estat tan bons com nosaltres voldríem. Evidentment, nosaltres voldríem que els 15 haguessin assolit la totalitat dels objectius, digue'ns humils. Però, tenint en compte la dificultat d'aquest col·lectiu, doncs estem molt i molt satisfets amb els resultats que ja hem obtingut i els que esperem obtenir al llarg del segon any de la nostra iniciativa.
0: Parlem del Reenganxa't. Què és exactament el Reenganxa't?
1: El Reenganxa't és, com tu has definit, un programa de reinserció formativa de joves que no o no han assolit l'ESO o, una vegada han arribat a un grau mitjà, s'han adonat que no tenien les eines o el nivell acadèmic, motivacional, de maduresa, de responsabilitat, com per afrontar-ho amb garanties d'èxit. I nosaltres el que busquem precisament és això, amb la nostra acció formativa, no només els continguts acadèmics i el nivell de coneixements instrumentals, sinó sobretot treballar tota aquella vessant des d'emocional, motivacional, fins a tota la base de tècniques d'estudi, tècniques de lectoescriptura, etcètera, etcètera, per motivar-los a reprendre el seu itinerari formatiu.
0: Heu fet aquest primer any, heu finalitzat el curs el mes de juny?
1: Sí, el mes de maig.
0: El mes de maig. Hi ha itineraris d'un any o dos anys, després en parlarem.
1: Exacte.
0: Per tant, hi ha un dels alumnes que han començat aquest any que finalitzaran la segona edició que tindrem a partir de setembre.
1: Sí. A partir d'octubre, que després ja parlem de dates i de més. Mira, per fer-te un sinòptic massa generalitzat, estem parlant que dels 16 alumnes que hem pogut treballar d'una manera o una altra, doncs mira, 3 hi seran ja. El primer any ja se ja han aprovat la prova d'accés i l'any que ve estarem amb un grau mitjà. Tenim entre 4 i 6 alumnes que faran l'itinerari de 2 anys, del qual ja en parlarem. Tenim 3 alumnes que encara estem per definir quin itinerari faran. No estaran a grau mitjà, potser van un segon any amb nosaltres, potser ja els veiem amb una maduresa com per poder cursar amb aprofitament, això sí, no només nominalment i que quedin que estan inscrits en un PFI, sinó que realment puguin cursar-ho amb aprofitament. I malauradament hi ha hagut 6 persones que pel seu nivell acadèmic, per situacions socials o directament patològiques, que escapaven al nostre àmbit d'influència, som molt ambiciosos però no som uns flipats, doncs malauradament no hem pogut aconseguir els objectius que volíem i no hem tingut la incidència que podríem haver tingut amb el seu itinerari.
0: Càndid i Elena, estem parlant del Reenganxa't i estem parlant d'un procés a poc a poc, de mica en mica i molt personalitzat. Cada alumne doncs té la seva història, no?
2: Sí, la veritat és que, bueno, ho has definit perfectament, o sigui, la nostra, una de les nostres senyes d'identitat ha de ser la paciència, perquè, bueno, pues el que ens hem trobat molt és el tema de falta d'hàbits d'estudi, d'hàbits de lectura, I això no és una cosa que no es pot canviar d'un dia per l'altre, sinó és com diem nosaltres, pico i pala. És molta, insistir molt, la majoria de les vegades no obtenir resposta, o sigui que no, els alumnes no fan cas, i mica en mica anar canviant aquests comportaments.
0: Tot dintre de lo previst, o lo que teniu previst abans, no? De què es podeu trobar en aquestes situacions.
2: Sí, sí, sí que està previst, però no deixa de provocar-te de vegades certa impotència. El que sí que és veritat, pues això, que com ho tenim previst, doncs la impotència no pot amb nosaltres, i bueno, pues mica en mica intentem anar canviant.
1: Sí, penseu que qualsevol programa pedagògic que sigui molt ambiciós, però que de totes maneres sigui lo suficientment humil com per tocar de peus a terra, és que ha de tenir un leitmotiv. Lo más seguro es que ya veremos. Llavors, el desenvolupament personal, la influència que tingui una acció amb un alumne, el context com des de familiar fins a sociolaboral, fins a, en el cas que ens hem trobat, amb moltes etiquetes patologitzants. Clar, escapa a l'abast de qualsevol persona que sigui lo suficientment humil per comprendre que, per molt ambiciós que siguis, tu arribes on t'arribes i punt. Val? Llavors hem d'estar oberts sempre a tota aquesta evolució, que mai serà tan simple. Tu la pots intentar simplificar per quedar-te tu tranquil, però mai serà tan simple com per poder dir tu, escolta'm, pas 1, pas 2, pas 3 i aplicar-ho a tothom. No, això és ciència-ficció, pensament màgic.
0: Dèiem abans de que el reenganxa t'inclou o aplega a la regidoria de formació i ocupació i també la regidoria d'educació, infància i famílies. Avui tenim l'Helena de Lofeu com a persona que forma part d'aquesta regidoria. El reenganxa't, com ho valoreu vosaltres, Helena?
3: Bé, doncs des d'Educació, Infants i Famílies creiem que el reenganxa't és un gran programa, que ha sigut un gran encert poder fer aquest canvi, aquesta transició, no?, cap a aquest programa. Jo crec que la gran virtut del reenganxa't és aquesta personalització, no?, aquesta atenció personalitzada cap a aquests joves que potser s'han trobat en situacions complicades que en el sistema reglat no han pogut, no?, desenvolupar-se de la seva millor manera, i a poder anar al reenganxa't han pogut, doncs, bueno, començar a buscar, no?, aquest potencial i poder guanyar aquesta autoestima i aquesta seguretat que els permetrà, sí, reinserir-se al món formatiu reglat, no?, que és un dels objectius. Llavors, des de la regidoria creiem que el fomentar noves oportunitats educatives és una de les claus de l'èxit educatiu, perquè no tothom és igual, no? Cadascú necessita les seves particularitats i el seu camí personalitzat, i per això creiem que el reenganxa't és un gran programa.
0: Potser a vegades voldríem que els resultats fossin més immediats, no?
1: Sí.
0: Però clar, tothom necessita el seu procés, i per tant, si us pregunto a vosaltres quin és el perfil dels alumnes que formen part del reenganxa't, segurament que en direu que si són 15 o 16 les places habituals de cada any, que són 15 o 16 perfils diferents, no?
1: Doncs sí. Sí, el que passa és que entre el blanc i el negre, i sense intentar que la nostra categorització amagui la complexitat absolutament individual, com tu dius, no? Que n'hi ha 16 participants, 16 perfils. Però sí que és veritat que els podríem agrupar amb persones amb un nivell acadèmic molt baix perquè els han anat passant de curs, o perquè, mira, no eren mals nanos, no feien nosa, i llavors a la part de darrere hi ha, doncs, llestos. Hi ha gent amb dificultats idiomàtiques, perquè hi ha gent que ens arriba amb nivells o de castellà i o català que els dificulta molt el seu desenvolupament formatiu. Evidentment tenim un grup cada vegada més gran, i això sí que donaria, no per un programa, per una sèrie a la ràdio, de què està passant perquè cada vegada tinguem més gent psicopatologitzada, amb tot de diagnòstics, etiquetes, etc, etc, i cada vegada ens trobem que som molt més. I després, si et dic la veritat, a tot aquest ventall, que podríem continuar, perquè cada persona és un perfil, però aquests tres grups, hi ha un tret transversal, que és la manca de motivació. Una manca de motivació, que també n'hi ha hagut excepcions, eh? Estic pensant ja en algun alumne d'enguany que no tenia cap problema de motivació, eh? I així ha anat de bé els resultats amb ella. Però sí que és veritat que hi ha una manca de motivació perquè no ens prenem el temps per donar-los motius. O sigui, ens prenem el temps per alliçonar, per dir has de, s'ha de, etc, etc. Però de la mateixa manera que a la majoria d'alumnes els demanem que estudiïn, però no ens prenem la molèstia de donar tècniques d'estudi, més enllà de quedar bé, un dia fem alguna coseta, mentalitat check, ja està fet. No, això és una constant que s'ha de repetir durant milers d'hores, val? Perquè comenci a calar. Doncs amb el tema de la motivació igual. Has de fer, està bé, s'ha d'estudiar, s'ha de... Bueno, però això s'ha de treballar, motivació ve de motiu. Val? I llavors, amb la metodologia de la gota malaia, perquè no funciona amb el tema de fer un discurs un dia i ja ha quedat dit, doncs és un problema que jo crec que sí que seria el més transversal de tots ells, i d'aquí d'aquesta manca de motivació ve la manca d'esforç, la manca de resultats, manca fins i tot de confiança amb ells mateixos, de que ho puguin assolir o no.
0: Per tant, no és fàcil, Càndid?
2: Jo afegiria que com a dret comú també, a part de la motivació, al marge de la motivació, està la desconfiança. La desconfiança cap als professionals i cap al sistema educatiu. I això és una feina també que, bueno, que s'està fent molt en reenganxa, d'intentar una mica canviar aquesta perspectiva de l'adult, que és el que imposa les normes i imposa tot sense demanar ni opinió als alumnes, que són els protagonistes del reenganxa. I bueno, és una cosa, com abans es deia, que la impotència marca una mica el tema dels avenços substantials. En aquest sentit sí que ens hem trobat molt ràpid el vincle dels alumnes amb els professionals. O sigui que és una... ens engresca aquest aspecte.
0: Que tot això ajuda a que l'engranatge funcioni, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Per una banda els alumnes, per l'altra banda, doncs vosaltres com a formadors... doncs que veieu doncs que de mica en mica aquests joves es van engrescant. Hem de recordar que està destinat a joves entre 16 i 20 anys, més o menys. Com localitzeu aquests joves, o com aquests joves arriben per, en aquest cas, apuntar-se al reenganxa? Us arriben a través de les escoles? Us arriben de forma individual, que poden escoltar una entrevista com avui estem fent aquí a la ràdio, o que els arribi doncs el programa doncs a l'escola? Com us arriben?
1: Bueno, ens arriben de, digue-li, de tot arreu, perquè ens arriben de derivacions d'altres departaments de l'Ajuntament, des del Pla d'Entorn fins a educadors o assistents o assistentes socials. Ens arriben dels equips psicopedagògics dels instituts, però sí que és veritat que un fenomen que ja passa molt sovint, hi ha d'altres programes, el boca-orella. Boca-orella. Primers, o sigui, molta de la gent nova que ens està arribant enguany, a part de les derivacions, és que han tingut algú que ha fet l'acció, els hi sembla bé, pares que parlen entre ells, etc, etc, i miren de derivar-los al reenganxat.
0: Aquí, Helena, segurament que també hi ha una part important des del servei d'orientació d'àmbit comunitari, no?, a l'hora de buscar aquests alumnes per després que s'apuntin al reenganxa.
3: Exacte, sí. Jo volia afegir que els joves, com bé deia el José Antonio Peral, arriben tant a través dels centres educatius, dels instituts, o bé, sobretot això, quan arriben a l'Ajuntament i són atesos o bé per l'OME a nivell de família, o després o venen potser a mi directament al que és el SOAC, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, on fem aquesta detecció, no?, de joves que potser acaben d'arribar al municipi, o persones que volen continuar estudiant i van deixar els estudis en el seu dia, o a través de les comissions que tenim del propi Pla Educatiu d'Entorn, com podria ser la comissió d'absentisme o la comissió d'abandonament escolar prematur, i bé, com deia, a través de les companyes, no?, de serveis socials, així podem dir que a nivell de municipi estem començant a fer molta xarxa i molta interrelació i molta comunicació entre els diferents professionals que treballem al voltant d'infants i joves, i això nutreix, no?, i facilita doncs aquesta detecció precoç de joves que podrien ser susceptibles de ser derivats al reenganxat.
0: Important també, no només amb els alumnes, sinó també amb les famílies. És un dels punts importants del reenganxa't. No només feu aquestes tutories amb els alumnes, sinó també amb els

0: La frase més repetida potser seria la de aquí o canvia tothom o no canvia ningú. Els alumnes han d'esforçar-se, fer autocrítica i tenir voluntat d'aprendre i canviar les seves des de a nivell cognitiu, emocional i conductual. Els professors i professionals, evidentment, hem d'aprendre, hem de canviar i hem d'esforçar-nos per, en una classe que tenim 16 nivells diferents, que els més avançats no s'avorreixen i els que estan una mica a la cua, sigui per raons lingüístiques, acadèmiques, cognitives, les que siguin, no s'estressin i puguin seguir. Llavors nosaltres hem de fer un esforç sobrehumà. Mal? Ho tenim clar. Llavors, evidentment, la tercera pota d'aquesta, digue-li, microcomunitat educativa, estan els professors, estan els alumnes, estan les famílies. També s'han d'esforçar, també han de fer autocrítica, també han d'aprendre noves maneres i també han d'aprendre a implementar-les.
1: En què consisteixen aquestes sessions de lideratge familiar i quina resposta heu trobat en aquest primer any dels pares, mares?
0: A veure, nosaltres, en general, se'n tornem i estem fent sobregeneralitzacions i en casos per tot, però ens trobem pares molt compromesos, molt preocupats i fins al punt que estan tan preocupats que no s'ocupen. O s'ocupen de maneres que no funcionen. Però llavors el que ens hem trobat és una fam de solucions. Ara, també, molt sovint, amb una mentalitat de quin és el botó que s'ha de pitjar, què s'ha de fer, quin reel d'Instagram m'explicarà la solució màgica, etcètera, etcètera. I, evidentment, les coses no funcionen així. Llavors, nosaltres treballem, d'una banda, de la mateixa manera que amb alumnes, treballem continguts instrumentals, acadèmics, i després tenim tutories personals, val? Que tant el Càndid com jo fem cada setmana, mirem de, però com a mínim una cada 15 dies, amb els líders familiars fem absolutament el mateix. Enguany hem mirat, encara que ho estem mirant d'adaptar-ho per millorar el resultat, volíem fer 3 mòduls capacitadors en gestió emocional, lideratge familiar i comunicació eficient amb adolescents, i després tenir tutories de seguiment amb aquests líders familiars, sigui pare, sigui mare, sigui persona de referència, cada 15 dies, per veure com s'estan implementant aquests aprenentatges. La clau és el tema del lideratge familiar. Val? Això ja donaria també per 4 programes, no? Però no passar del blanc al negre. O sigui, no és o bronca o permissivitat, no és empatia o assertivitat, no, res és o, tot és i. I nosaltres volem acompanyar a les mares, pares i tutors amb aquest camí, perquè evidentment ells tenen les ganes i nosaltres tenim el mètode i l'experiència professional. Podem fer molt bon equip.
1: Com és el dia a dia, Càndid? A part de matemàtiques, llengües, també es treballa aquesta gestió emocional, habilitats personals, com ara estava comentant José Antonio Peral, però com és el dia a dia?
2: Bueno,
1: perquè
2: jo
1: no sé si l'objectiu final és sí o sí que arribin a accedir a les proves d'accés als cicles formatius.
2: Bueno, sí, per començar vull fer una diferenciació. Jo treballo las competencias principales y José Antonio trabaja las habilidades transversales. Llavors, yo no centro en el tema de las emociones, sí que las trabajan de manera más transversal. Y bueno, pues el día a día es és complicat perquè, pel que deia José Antonio, s'han de fer una mica malabarismes perquè tenim molts nivells diferents d'aprenentatge i bueno, pues intentar adaptar-nos, intentar treballar el més col·laborativament possible, intentar subministrar-los eines per, com ha dit molt bé José Antonio, no perquè aprovin només les proves d'accés al grau mig, sinó perquè es puguin desenvolupar bé, tant si segueixen el seu itinerari formatiu com si no. ¿Vale? O sigui, això és independent del que fem. I, bueno, pues busquem una reinserció formativa real dels alumnes.
1: Aquest, Elena, seria el gran objectiu, no?
3: Sí, exactament. La idea és que aquests alumnes puguin participar i gaudir d'aquest programa que els permeti dotar-los d'aquestes eines necessàries perquè els serveixin al llarg de tota la vida, no només per continuar estudiant, que seria el gran objectiu, no? Sinó que són eines per tota la vida.
1: cada alumne té el seu pla individualitzat.

0: Sí. Tracteu cada alumne de forma individual.
1: Això és absolutament...
0: Tot i que a classe, evidentment, estan tots.
1: A les tutories individuals, els plans d'acció formativa individuals, això és el 100% així. Tot el tema formatiu en format aula grupal, doncs, evidentment, hem de fer. I, de fet, adaptar-nos amb uns, però dintre del que marquen les dinàmiques de grup, etcètera, etcètera. Però sí, sobretot a les tutories i al treball tutorial amb famílies, evidentment, és un tratge a mida.
0: Això ho complica encara més, no, Helena? El fet d'aquest tracte individual, no?, que tenen amb cada alumne, no?
2: Sí, exacte. Podem dir que és la gran complexitat del programa, però és la gran sort que tenen totes les persones que participen al programa.
0: Abans, José Antonio Peralta destacava la professionalitat en aquest cas dels formadors, però hi ha aquest afegit que afegeix aquesta complicació. Encara té molt més mèrit la feina que vosaltres feu, no?
1: Home, mèrit i dificultat. I això es tradueix amb ambició, que l'hem de controlar de tant en tant. Perquè l'ambició, la motivació, fins i tot la militància nostra, perquè nosaltres no treballem a l'ensenyament, nosaltres militem a l'ensenyament. Doncs, com tot, si la dosi és excessiva, també pot ser contraproduent. La diferència entre una medicina i un verí és la dosi. Val? Llavors, de vegades, la nostra ambició, doncs, l'hem de controlar pel tema de dir, ei, espera, que estem nosaltres al servei del seu desenvolupament, no el seu desenvolupament al servei dels nostres resultats. Sembla una perogrullada, però de vegades costa.
0: Quantes hores són cada any?
1: Doncs estem parlant de, en total, 995 hores lectives en guany, de les quals estem parlant de 420 que es dedicarien a la capacitació bàsica, que és el reialme del càndid. Aquí estem parlant d'aquelles habilitats acadèmiques bàsiques que els permetran, en un any o dos, poder preparar les proves d'accés a grau mitjà i poder-les, evidentment, aprovar. Una segona assignatura que tenim és, li diem habilitats personals, estem parlant de 112 hores, més o menys, i aquí treballem tot aquest tema que hem parlat, des de gestió emocional, comunicació eficient, motivació, plans d'estudi, etc, etc. I després, el resultat final, la guinda del pastel d'aquest projecte seria que en un any o dos, depenent del perfil de l'alumne, es puguin presentar a les proves d'accés a grau mitjà, aprovar-les, i l'any següent o a dos anys vista reprenen el seu itinerari formatiu amb un grau mitjà de formació professional.
0: 16 alumnes el primer any, aproximadament.
1: Heu arribat a tenir
0: 16 alumnes. De cara a aquest segon any del Reenganxa't, que arrencarà al setembre, en aquests moments esteu en període d'inscripcions?
1: Sí.
0: Com es poden fer? Quantes places hi ha disponibles?
1: Doncs mira, de moment que tinguem absolutament adjudicades, estem parlant de 8 persones que començaran amb l'itinerari 1, segur que 4 persones que faran el segon any del seu itinerari 2. O sigui que l'objectiu és que enguany, al mes de maig, ja es puguin presentar a les proves d'accés. Ja tenim 12 places. És veritat que tenim 3 persones que hem d'acabar de mirar a veure com ha quedat la seva preinscripció del PFI, fer una reflexió final si realment ja estan preparats per afrontar amb un mínim de garanties d'èxit aquest PFI o no, o els hi convé fer un segon any amb nosaltres, o sigui que estem parlant que ja gairebé estem omplerts per l'any que ve.
0: Inscripcions a Escoles Velles?
1: A Escoles Velles, trucar, potser també poden trucar a l'Helena, no hi haurà tanto monta, mal? Però jo crec que el més senzill és això, trucar a Escoles Velles, demanar pel programa Reenganxa't i un professional o l'altre l'atendrà.
0: Sigui d'on sigui, el lloc és el mateix, eh?
1: Sí, acabem on acabem.
0: Abans de finalitzar aquesta entrevista, avui parlant àmpliament del programa del Reenganxa't, dos preguntes. La primera, abans coneixíem el programa del PFI, ara tenim el Reenganxa't. Similituds, diferències?
1: Doncs, escolta'm, la idea d'aquest Reenganxa neix d'una experiència meravellosa i exasperantment llarga de 20 anys fent el PFI, amb tots els noms que algú se li ha acudit donar-li, programa de garantia social,
0: PQPI,
1: etc, etc. Cada vegada que algú s'avorria, doncs inventava una nova nomenclatura, no? I, bueno, doncs hi havia moltes coses que ens agradaven, havia moltes coses que no ens feien el pes, que o eren estèrils o fins i tot directament contraproduents, i llavors d'aquesta experiència de 20 i pico d'anys, doncs finalment hem pogut donar-li cos amb aquest reenganxet, i no només donar-li cos, perquè el cos ja estava donat des de feia anys, fins i tot, miracle de miracles, se'ns ha fet cas. No sé com es van alinear els astres, però va passar. I llavors, quina és la diferència principal? Primer, el PFI és un programa formatiu, de formació reglada, vull dir, no, formatiu és tot, formació reglada. Mentre que el reenganxa't, al ser una iniciativa municipal, no és formació reglada. Aquesta seria la primera diferència. Segona, el PFI és d'un any. Nosaltres fem un o dos anys en funció del perfil de l'alumne. Clar, no ofereix un títol reglat per no ser reglat de formació reglada. Tendrà, evidentment, un títol de nominalitat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, però no és un títol reglat. I, sobretot, la principal diferència és que el PFI, si tu te'n recordes, el PFI era capacitació bàsica, que se li deia formació bàsica, hi havia la part d'habilitats transversals que nosaltres ens inventaven, i després estava la formació professional, perquè els PFIs estaven molt dirigits amb una utopia que deia que nens de 16 anys es podien reinsertar al mercat laboral. Ara ja podem riure sense embats de dir en quin món vivien, no? I llavors nosaltres hem substituït aquesta assignatura de formació bàsica per la tercera assignatura, que és preparació per a les proves d'accés a grau mitjà. Aquest seria el principal canvi.
0: Per tant, un programa més adaptat a les necessitats reals.
1: El que nosaltres, evidentment, nosaltres hem de subratllar la nostra subjectivitat i fal·libilitat, que ens podem equivocar en el nostre diagnòstic. Ara, és un diagnòstic després de 22 anys d'experiència i lluitant perquè s'imposi contra el que estava establert, la inèrcia de fer el que toca, el que tothom fa, etc. O sigui que no direm que és la solució màgica a res, perquè no n'hi ha, però com a mínim creiem que s'adapta molt més. I és un programa que està viu, està fent. O sigui, t'has comentat amb el tema de famílies que enguany volien fer 3 mòduls formatius. Li estem donant voltes, a veure com ho acabem de pamar de cara enguany. Potser ho canviem una miqueta. Tenim un indicador d'èxit que el primer any no ens plantejàvem, però nosaltres era grau mitjà en un o dos anys. És que estem veient realment que hi ha alumnes que porten un dèficit acadèmic, formatiu, psicopatològic, psicopedagògic, etc., que fins i tot ens obre la porta a dir, escolta'm, 2 anys amb nosaltres, però el segon no preparen prova d'accés, i de cara al tercer ja tenen els hàbits d'estudi, el nivell acadèmic, les ganes, la motivació com per cursar, i amb aprofitament real, no que estiguin apuntadets i quedem la mar de bé nosaltres, i que puguin cursar realment amb aprofitament un PFI. O sigui que és un programa que està viu, i per sort no tenim cap límit, digue-li orgànic, digue-li de normatives, digue-li de departaments, de què sé jo, i el podem anar adaptant al que nosaltres veiem que la realitat ens demani.
0: José Antonio, Càndid i Helena, una última pregunta. Si haguéssiu de convèncer un jove que ha perdut la il·lusió, que no està prou motivat perquè s'apunti al reenganxat, què li diríeu? Qui comença dels tres?
3: Començo jo mateix. Bueno, pues yo el que li diria és que sé que la seva trajectòria educativa ha estat complicada i de vegades s'ha sentit molt, molt sol, però que al reenganxat es trobarà algú que estarà amb ell, que l'acompanyarà, sobretot que no li imposarà res, que li deixarà prendre les seves pròpies decisions i que el respectarà la seva opinió. I pues això, que també amb el tema de la família, que l'acompanyarem en tot el que necessiti.
2: Estic totalment d'acord amb el que deia el Càndid. Jo li afegiria que hi ha un recurs on hi té un lloc, no? on serà rebut, on serà acollit, on se l'espera, no? Perquè pugui gaudir d'aquesta trajectòria, i que malgrat la seva experiència, com deia el Càndid, no ha sigut de tot satisfactòria fins al dia d'avui, ho pot ser el dia de demà, no? I posant-hi els recursos i l'atenció necessària ho podrà ser.
1: Jo afegiria que una cosa és els resultats que has aconseguit fins ara, i una altra cosa és el que tu ets, Llavors, el que tu ets més les metodologies apropiades et convertiran en... milloraran moltíssim com a persona, com a professional i fins i tot com a ciutadà, que aquesta seria una altra vessant. I res, dir-li, escolta'm, la societat t'ha fallat, a part del que tu has posat de la teva part, perquè nosaltres apel·lem molt a la responsabilitat individual, val? Però li diria, la societat t'ha fallat de dues vegades. O perquè no t'ha recolzat tot el que necessitaves, o perquè no t'ha exigit tot el que et mereixies que t'exigissin, perquè tu de tonto no tens un pèl, val? I hem caigut en una banda o l'altra, val? O no recolzo suficient, o pobret meu, no li demanem més. Doncs escolta'm, si vols, jo animaria els joves, si vols un puesto on et recolzarem com mai t'ha recolzat mai, però també t'exigirem com mai t'ha exigit ningú, escolta'm, vine al Reenganxa't, que t'esperem.
0: Doncs jo crec que hi ha prou motivació amb les vostres respostes a aquesta última pregunta. Avui parlant del Reenganxa't, José Antonio Peral, formador coordinador del programa, gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu, Jordi, com sempre.
0: A Càndid Rodes, també tècnic formador del Reenganxa't, també gràcies per acompanyar-nos avui.
3: De res.
0: I també l'Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infants i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, també del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que també forma part del Reenganxa't. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Gràcies als tres i ànims de cara a la segona edició del Reenganxa't a Sant Andreu de la Barca.
1: A tu, jo.
2: Merci. Sí.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passaport aeronauta ha tancat el curs amb una gran festa familiar al Parc Central. De fet, la festa ha estat una jornada lúdica i educativa que ha reunit a centenars d'infants i famílies per celebrar el final de curs ple d'activitats i aprenentatges fora de l'horari escolar. La jornada ha inclòs tallers, jocs i activitats pensades especialment per un públic familiar. Entre les propostes programades hi ha hagut jocs tradicionals, activitats dinamitzades pels monitors dels patis oberts, espais d'aigua per l'experimentació vivencial i un taller artístic de pintura vertical. El bon temps, les zones d'ombra i també l'ambient festiu han contribuït a omplir el parc de famílies i d'infants de totes les edats. Hem parlat amb Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també amb Eli Manzano, la dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn.
2: Ho tenim tot, la veritat, tenim un pla molt xulo de dissabte matí amb la cloenda del passaport aeronauta, que és una jornada que al final el que busca és donar sentit a tota la feina que s'ha fet durant l'any, fer el tancament del passaport i que els infants que no hagin pogut segellar totes aquelles activitats que tenien a fer, doncs ho puguin fer-ho durant el matí, i al final doncs hi haurà una petita sorpresa més, no?, com a recompensa, com a reconeixement també de la participació infantil i de famílies que han fet. I també m'agradaria agrair tota la feinada que han fet durant el curs a l'equip del Pla Educatiu d'Entorn, perquè la veritat és que sense tota aquesta carrera de fons no seria possible ni aquesta jornada ni cap altra.
1: Veiem també entitats com el Club de l'Atisme, també l'Esplai Pingüí, que també participen avui de forma activa en aquesta festa.
2: Exacte, el Club de l'Atisme, l'Esplai, CESA Educa... Bé, seguim tenint entitats que estan molt motivades, que col·laboren i participen del pla educatiu, i això és una riquesa per tothom, perquè fem xarxa, fem activitats gratuïtes per les nostres famílies i els infants i joves, i això permet doncs treballar l'objectiu que tenim principalment de la igualtat d'oportunitats, que tots els infants puguin gaudir d'activitats gratuïtes, que són oportunitats d'aprenentatge. Recordem que el lleure educa i, per tant, doncs, és un enriquiment per la nostra ciutat poder tenir entitats que siguin tan entregades i que tinguin tantes ganes de participar.
1: Eli Manzano, com a dinamitzadora del Pla Educatiu d'Entorn, bé, valoració d'aquest any, d'aquest nou any del Pla Educatiu d'Entorn i d'aquest passaport aeronauta, quina valoració en feu?
3: Bueno, la valoració sempre és positiva, perquè pensem que és una eina que s'ha incorporat al municipi tot just ara fa un any. Fa un any estàvem fent per primer cop aquesta jornada de cloenda, i per tant estem caminant en el sentit de que la idea és que donar a conèixer l'eina, que les famílies de Sant Andreu de la Barca coneguin que fora de l'horari escolar hi ha oportunitats educatives, no?, i que puguin aprofitar aquestes activitats que es fan fora de l'escola també com a aprenentatges pels seus fills i filles. I per tant, o sigui, la valoració és molt positiva. El fet és que el parc està ple de famílies i infants, no només dels infants que han participat aquest curs en el programa Passaport Aeronauta, sinó que està ple de famílies d'infants des de ben petits fins a més grans, no? Llavors això per nosaltres és molt positiu, perquè és també l'oportunitat aquesta jornada de donar a conèixer el passaport aeronauta als ciutadans de Sant Andreu de la Barca.
1: De fet, el que comentàvem ara, no? Tenim un parc central ple de nens, nenes d'infants amb les seves famílies. Això vol dir que aquest passaport aeronauta ja es coneix?
3: I sí, es coneix més que fa un any, per tant...
1: Però sempre es vol més, no?
3: Sempre es vol més, però bueno, repeteixo, la valoració és molt positiva. Els infants tenen molt clar què és l'eina i per què serveix, per tant, això ja ho tenim com si diguéssim, guanyat, no? I en aquest sentit, la jornada d'avui també ens va molt bé perquè les famílies que no el coneixien encara tenen l'oportunitat avui de conèixer què és, i moltes que els infants encara són petits, no? Diuen, ah, doncs ja tinc ganes que el meu fill faci segon o tercer per participar en aquest programa, no? És una manera també de motivar que les famílies acompanyin els seus fills a fer activitats fora de l'horari escolar.
1: Sí, que del passaporte d'Unauta són unes edats molt concretes, per poder participar.
3: Sí, aquest any l'alumnat participant ha estat l'alumnat de segon i tercer de primària de totes les escoles de Sant Andreu de la Barca.
1: Quines són les activitats habituals durant l'any que es realitzen?
3: I cada mes hem ofert un catàleg d'activitats diferent. Com que comptem amb la col·laboració d'entitats del municipi, cada mes s'ofereixen activitats diferents de totes les temàtiques. Tenim activitats esportives, tenim activitats artístiques, culturals. També aprofitem les activitats que es fan des d'altres regidories per englobar-les totes en aquest catàleg, que el que ofereix és això, oportunitats educatives en el fora escola.
1: La festa del passaport d'Unauta, la festa de Cloenda, ha finalitzat amb un bingo, on també s'han repartit regals.
2: Doncs bé, enguany hem fet un bingo per acabar la jornada i com a novetat doncs, també hem ofert tres premis per aquells infants que havien finalitzat tot el passaport, que s'han esforçat molt durant tot l'any i que amb èxit han anat superant totes aquelles activitats, les han anat gaudint i això, hem tingut tres premis i finalment també hem donat un diploma a tots els participants, perquè al final el que volem és fer el reconeixement a tots els infants que han, en la mesura que han pogut, perquè això també s'ha de tenir en compte, en la mesura que han pogut, ells i les seves famílies, doncs han participat.
1: Entre les entitats que han participat en aquesta festa de Cloenda del passaport d'Unauta, el Club d'Atletisme Sant Andreu, que també ha ofert activitats esportives. N'hem parlat amb l'Andrea Delgado.
4: Bueno, doncs avui estem fent unes combinades, tanques, un circuit per la muntanya, llançament de pilota de medicinal i salt de peus junts.
1: Bé, amb aquestes activitats que voleu aconseguir?
4: Bueno, al final animar els nois que provin l'atletisme, que és un esport molt complet, que tot i ser individual, doncs una miqueta tots junts donar imatge de que realment és col·lectiu i animar-los a venir a provar, que estem de portes obertes, a més, o sigui que...
1: Per tant, és el primer contacte segurament que molts tindran amb l'atletisme, no?
4: Sí, tot i que per sort les escoles ja estan fent atletisme, per tant, molts veuen que, ah, no, jo això ja ho he fet. Jo, mira, molt contenta, perquè quan jo era petita no era tant, però ara ja...
1: Bueno, en el club d'atletisme, déu-n'hi-do, com esteu,
4: Ah, i estem a tope. A veure...
1: És aviat amb nova pista, no?
4: Sí, a veure, cap al 2028 han dit, a veure, estem molt contents, la veritat.
1: Què suposa per vosaltres participar aquí en el passaport d'Unauta?
4: Doncs està molt bé, perquè d'aquesta forma, doncs ara, a més que estem amb el tema de la pista, a veure si fem... suport entre tots i ho aconseguim.
1: Hi ha vist alguns nens o nenes aquí que apuntin maneres o no?
4: Sí, hi ha uns quants. Hem apuntat el telèfon per si el volen apuntar, o sigui que sí.
1: Aquí també un dia de fitxatges, no?
4: Home, i tant, estem aquí amb la cantera.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí també hi han participat en diferents activitats relacionades amb el circ. Ens ho ha explicat el Cristian.
5: Doncs aquest any ens van proposar participar a la festa, li vam dir als joves i van dir, doncs vinga, és horari de joves i volien fer-ho com a activitat. Llavors vam estar pensant què podem oferir al poble, que els faci gràcia als nens, que ho gaudeixin, que també ho gaudim nosaltres ajudant els nens, i va sorgir la idea de fer llocs de circ. Llavors vam estar mirant el material que teníem la sort de que teníem molt material d'aquest tipus i els joves doncs van ajudar a preparar-lo, a fer els cartells, a agafar les coses i aquí estem avui.
1: Com va la pràctica?
5: Sí, també estan provant-lo ells perquè els nens vegin doncs com es fa, les slackline, bueno... els estan cantant a tothom i la veritat és que molt guai, estan passant moltes famílies i els joves doncs, també estan participant.
1: Què suposa per vosaltres des de l'Esplai participar en aquest tipus d'activitats?
5: Doncs participar en tot el que es faci a Sant Andreu sempre és un plus. Aquesta festa la veritat és que és super, super guai perquè ens estem juntant moltes entitats d'educació, estem veient doncs, el que fan altres, els altres estan veient el que fem nosaltres, fem xarxa com a comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca, també doncs, les famílies és un lloc que poden estar entre famílies i entre nens d'altres escoles que participin i és molt xulo que hi hagi aquestes coses pels nens a Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, i esteu aquí en una zona d'ombra, que això també és important.
5: Sí, clar, ara justament aquests dies no fa gaire bon temps, però estem al juny, llavors s'agraeix que hi hagi ombra. Aquest parc doncs, té la sort que té moltíssima ombra i estem en un lloc que hi ha tant ombra com sol i la veritat és que avui el temps ens ha acompanyat i estem super, super contents.
1: I més activitats que s'han realitzat en la festa de cloenda del passaport Edonauta. N'hem parlat amb el Sergio Sánchez de CESA Formació, que també ens ha explicat les diferents activitats tematitzades que han ofert en aquesta festa de la cloenda del passaport Edonauta.
6: Bueno, nosaltres fem les extraescolars de les escoles d'aquí de Sant Andreu de Barca i els casals de Sant Andreu de Barca. I tot això muntem el decorat perquè els nens feien el seu escape room i tenen que completar els quatre tallers i una vegada completen els quatre tallers obren el cofre que és el premi.
1: Veig que s'ho estan passant molt bé, no? I a més està molt tematitzat, no?
6: Exacte.
1: És un tauró per allà, també.
6: Sí, els nens disfruten i els adults, com veus ara, es posen al tauró, donen voltes i els agrada el decorat, els agrada moltíssim.
1: Tot veig aquí una imatge molt familiar, no només sí. Els nens i nenes, sinó també la família que també participa, també s'involucra.
6: Exacte, aquest és l'objectiu, que ho fem tot familiar, que siguin els nens, els pares i plegats, que s'ho passin pipa.
1: Avui el temps acompanya més o més.
6: Sí, jo temia, perquè el cartró, tot això és cartró i es fa malbé, jo temia, però per fi tenim sol i un bon dia.
1: El bon temps que ha acompanyat a la celebració de la segona edició de la festa de cloenda del passaport Edonauta a Sant Andreu de la Barca, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament, el Pla Educatiu d'Entorn i el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya.

I amb la festa del passaport aeronauta que es va celebrar al juny, posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
0: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
2: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si a algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
0: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
2: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del Papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
0: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
2: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
0: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
2: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas, per les grans empreses tecnològiques, però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
0: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
2: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera, podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si s'integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia, i no caldria ni que ho fes la policia.
0: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-li el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món, segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada els retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver entre Pere Sánchez i Carles Banks, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé.

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Molt bé, bon dia, què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc, etc. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte. No? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació. És a dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? D'arrelar algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, ho tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu ho havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estiguem més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, a la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que normalitzant aquesta possibilitat que a casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili? No perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè hem venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda, ara que parlaves de les illes, què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altre com ella, però és vera que cada vegada que hi torn veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre i, en canvi, no estan tan pensades per residents, que són els que formen part de la memòria dels espais, no?
0: Clar, parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podíem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que, a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior a la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar un altre lloc a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan, no? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes de l'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí, i per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no?, que només funcioni l'activitat econòmica del turisme, no? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu, no? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra, no? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, que significa ser turista, no? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme. I si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informa abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig. És a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera. Al final també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte, i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua, i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre, no? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més dobbers d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri, que ja no som capaços de reconèixer.
0: De fet, em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
2: Sí, això és una frase que diu el José Mancilla, no? Que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Clar, és insostenible de totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
0: Tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple, si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
2: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'm la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permès a l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles, però com que vius de lloguer, passats uns anys te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure al barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diuen lloc que la gent pot viure a

0: deixem producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
1: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves el lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
0: Moltíssim, perquè clar, jo a més soc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades, per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos, i després sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja anàvem a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades, llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no, l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no, l'alternativa era això, tornar amb un pare i mon mare, perquè que si no, no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en les condicions deplorables, i això, no? És a dir, és tornar a començar, torna a fer una mudança amb tot el que això implica, torna a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, torna a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que me vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Començar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
1: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
0: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensava, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, pens, és molt estrany, no?, que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sobre on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no?, que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros, i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no?, que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament, i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca, com va passar l'any 2008, no?, en la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar, o que tinguem la possibilitat que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
1: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
0: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veurà que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica

0: transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per la nostra.
1: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
3: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina. I aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
1: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
3: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, que vam menjar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres a Xamfrà no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
1: M'agrada molt perquè t'has avançat a una pregunta que acostarem a fer als nostres convidats, que és en relació als valors, no? que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
3: Sí, els valors, alguns valors de Xamfrà són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de Xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de Xamfrà, per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes, i llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Dius, tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode, i per això som absolutament líquids, podríem dir, de vegades massa, davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
1: Com d'important és un projecte com aquest, com Xamfrà, en un barri com el Raval?
3: Bé, Xamfrà té podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però Xamfrà té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xamfrà, té certa, diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades, o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom, volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
1: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
3: Absolutament. A Xamfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no, diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que Xamfrà no entra amb la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent, però no hi ha la idea de vaig a fer un curs reglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí. Xamfrà és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola, som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
3: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. A la nostra pàgina web, xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i, bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
1: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
3: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
4: Tu, boja!
5: No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm. Ajagudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
4: Puta!
5: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
4: La que tot ho xerra!
5: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago, que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu, en tinc por. La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega el cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
4: Tu, covarda!

0: like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no, com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació, de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, pues, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no?, que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges, que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet de... d'això, no?, de, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar... i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica o sigui, intentar fer una mica la reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? aquest recurs o aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi ha, o estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs... sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no?, abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens combi aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te'l sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, pues, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Mm-hmm. Es crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, que estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost realment, les peces de roba fabricades, no?, així sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Dorée, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Dorée, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els que tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pension Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista. Un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breixe com a pacients descobreixen a Pension Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify, o, si ho preferiu, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.